0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
2: Un territori que sona bé.
0: Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, som els Catarres i volem...

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon divendres, són les 8, comença el supermatí.
1: Bon dia, cap de setmana estiuenc, amb alguna excepció, però amb temperatures ben altes.

Bon dia, és divendres 22 de maig del 2026. A Garrigoles ha sortit el sol a les 6 i 21 minuts i estarà a una temperatura de 16 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem que la policia local de Palamós i la Guàrdia Civil espanyola han decomissat prop d'un miler de productes falsificats durant un operatiu conjunt al mercat ambulant setmanal, i que la tercera edició de la Guàrdia Civil espanyola han decomissat prop d'un miler de productes falsificats

i també per una relació sana amb el menjar. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de divendres 22 de maig del 2026 aquí al Baix Empordà.

0: i saludem a la Maria Alsina. Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: La policia local de Palamós i la Guàrdia Civil Espanyola han decomissat prop d'un miler de productes falsificats durant un operatiu conjunt en el mercat setmanal ambulant.
1: L'actuació es va fer aquest dimarts passat amb la participació de 3 patrulles de la policia local de Palamós i 2 de la Guàrdia Civil Espanyola. Els agents van inspeccionar 2 parades concretes del mercat setmanal.
0: I l'Ali al Baix Empordà han registrat un augment dels habitatges iniciats durant el 2025, segons les dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya i també CaixaBank.
1: El director general de l'entitat, Marc Torrent, defensa incrementar l'oferta d'habitatge i agilitzar els tràmits administratius per facilitar l'accés a la vivenda. En una entrevista al Supermatí, el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, ha valorat positivament les dades d'habitatges iniciats a les comarques empordaneses durant el 2025. Les xifres es van presentar aquest dilluns en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari.
0: La tercera edició del Festival Riures torna al Collet de Sant Antoni de Calonja en la seva edició més transversal, Maria.
1: Durant 3 dies, del 31 de juliol al 2 d'agost, grans noms de l'escena humorística catalana passaran per aquest punt de la Costa Brava. En el cartell de l'edició d'enguany hi trobarem noms com el de Marc Serrats, el màgic Andreu, Jordi L.P., Judit Martín, Llull Beltran, Albert Tom, Joan Maria Pou, Carles Xuriguera i Fel Feixedes.
0: Ferran Castelló, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: L'Espai Arteca inaugura l'exposició Xokunin d'Ainhoa González Mármol a Palafrugell.
2: La mostra es podrà visitar fins al 20 de juny i reflexiona sobre l'ofici, el procés creatiu i els límits del tatuatge. L'exposició transforma materials quotidians en nous espais d'expressió artística i forma part del projecte cultural Arteca.

0: la Fundació IRLA premia Joaquim Nadal i la Bressola per la seva trajectòria i compromís amb el país, Maria.
1: Els guardons, que es lliuraran a la Casa IRLA de Sant Feliu de Guíxols, també premien la investigadora Marta Pujol i l'Associació Catalana de Dones de la Mar amb el Memorial Lluís Companys.
0: I les pubilles de les festes de primavera de Palafrugell es retrobaran demà a la Fundació Cuixart Ferran.
2: L'acte, impulsat per l'Associació Els Trompats, homenatja una de les tradicions més emblemàtiques del municipi i reivindica el llegat cultural i social de Modest Cuixart.

0: Berta Roura, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Amb tu hem de parlar de la Generalitat, que destina 5 milions d'euros a rehabilitar habitatges rurals arreu de Catalunya.
1: La Generalitat ha obert una nova línia d'ajuts de 5 milions d'euros per rehabilitar habitatges en municipis rurals. El programa arribarà a diversos pobles del Baix Empordà i les sol·licituds es podran presentar fins al 18 de setembre.
0: Duban exposa una quarantena d'obres al castell de Benedormiens en una gran retrospectiva artística.
1: El castell de Benedormiens de Castell d'Aro inaugura aquest cap de setmana una exposició retrospectiva de l'estil de l'artista colombià Duban. La mostra reuneix una quarantena d'obres pictòriques i es podrà visitar fins al 26 de juliol.

0: El sector turístic del Baix Empordà es forma en llengua de signes catalana per millorar l'atenció als visitants.
1: Professionals del sector turístic del Baix Empordà han completat un curs de llengua de signes catalana impulsat pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. La iniciativa busca reforçar l'accessibilitat i millorar l'atenció a les persones amb sordesa.
0: I els ajuntaments del Baix Empordà es sumen a la condemna del feminicidi de Figueres amb un minut de silenci. Els consistoris de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols van expressar ahir el seu rebuig institucional davant aquest nou crim masclista i van fer una crida a la mobilització ciutadana. I hem d'acabar aquest repàs als titulars d'aquest matí amb una notícia d'aquesta casa, de Ràdio Capital, i és que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital ha guanyat el

Premi Ràdio Associació de Catalunya al millor programa de ràdio local. El guardó es va entregar aquest dijous, ahir a Barcelona, en una gala celebrada a la sala La Paloma. La producció recrea l'intent d'atemptat contra la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro l'any 1969, en ple franquisme. La història parteix del llibre El pacifista que volia volar una discoteca, del periodista Joan Gasull, i reconstrueix un episodi poc conegut de la història del Baix Empordà. I nosaltres, quan són les 6 i gairebé les 8 i gairebé 7 minuts, volíem dir, hem de fer un cop d'ull als titulars que passen més enllà de casa nostra.

0: l'Audiència Nacional ordena bloquejar 499.000 euros de comptes bancaris de Zapatero pel cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes de les filles de l'expresident del govern espanyol. El govern d'Illa aprova aquest divendres els seus primers pressupostos viables i estabilitzen la legislatura. Els acords amb Esquerra i els comuns garanteixen la tramitació dels comptes al Parlament, on Romero els portarà a mig matí. De fet, el Parlament demana el cessament de Parlon i Trapero per la infiltració de Mossos en assemblees docents. El ple també reclama el cessament de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, si no arriba a un acord immediat amb el sector. I seguim parlant d'educació, perquè la reunió entre educació i sindicats acaba de nou sense acord, tot i avenços en l'escola inclusiva. Usted que avisa que trencarà negociacions si divendres no rep una resposta concreta sobre la proposta de millora salarial. I avui molta expectació pel concert de Bad Bunny a Barcelona, que farà viatjar a l'estadi olímpic Lluís Companys fins a Puerto Rico. La gira Debí tirar més fotos va començar el novembre a la República Dominicana i farà parada en una vintena de països. I en clau internacional, activistes de la flotilla arriben amb 3 avions a Istanbul deportats per Israel. Els 44 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha una vintena de catalans, són deportats via Turquia, segons ha avançat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I Donald Trump ha anunciat l'enviament de 5.000 soldats a Polònia 2 dies després que l'OTAN confirmés de la voluntat dels Estats Units de retirar el mateix nombre de tropes desplegades a Europa. El president nord-americà més celebra la victòria electoral del seu homòleg, Karol Nawrocki. I un cop repassada l'actualitat d'aquest matí de divendres, hem de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió que ens porta cada dia el nostre meteoròleg Isaac Vilà. Què tal? Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: Què ens espera el temps per aquest divendres i també per aquest cap de setmana?
1: Ens espera un cap de setmana marcat per aquestes temperatures agradables i caloroses. Cap de setmana d'estiu, pràcticament, amb dies dominats pel sol i amb unes temperatures que podrien arribar a superar els 25 graus a l'interior. A la costa és menys probable aquesta possibilitat de superar els 25 graus. Ara bé, excepcionalment, demà dissabte o diumenge podríem tenir alguna boira, algun núvol baix que podria reduir força la visibilitat, i és que encara el mar és força fred, i per tant podria fer la guitza momentàniament en algun moment de la jornada. Sobretot aquesta possibilitat de boires podria ser de cara a demà dissabte o diumenge, amb una mar tranquil·la i un vent en general ben fluix. Per tant, un cap de setmana de ben aprofitar amb el permís de la boira si s'acaba presentant.
0: Doncs aprofitarem aquest cap de setmana, et farem cas, Isaac, i nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts del matí, farem una petita pausa per a la publicitat aquí al Supermatí en directe des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i també en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. De seguida hi tornem amb l'entrevista d'avui, que parlarem amb Eva Subirà, la nova inspectora en cap de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Feliu de Guíxols, i també sentirem el comentari d'opinió que avui ens porta Marc Casanovas, així com acabarem també el programa d'avui amb l'apartat informatiu i amb la secció amb Anna Pujol, la nostra nutricionista. Això però serà d'aquí a una estoneta. Abans fem una petita pausa per a la publicitat.
2: Supermatí. Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
3: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
4: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
3: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
4: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
3: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
5: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
0: Un minut i serà 9:15. Tal com us dèiem abans de la pausa publicitària, avui el comentari d'opinions els porta Marc Casanovas.
9: Hi ha una cosa del català que sempre m'ha obsessionat una mica. I tranquils, no us parla cap fanàtic lingüístic disposat a perseguir gent per dir «vale». Tinc la sort de parlar tres idiomes i em sembla fantàstic que la gent en parli molts més, però precisament per això em costa d'entendre la relació tan estranya que tenim amb la nostra estimada llengua. Perquè, siguem honestos, el català deu ser l'única llengua del món on els mateixos parlants la fem desaparèixer preventivament. Mireu, tu entres a un bar i dius «bon dia», i si el cambrer tarda més de 0,8 segons a reaccionar, ja estàs demanant el cafè en castellà, com si estiguessis negociant un alto al foc internacional, sense proves, sense indicis, sense ni donar temps a processar el «bon». Fa uns mesos vaig anar a una xerrada sobre això i van donar una dada meravellosa, podríem dir. A Catalunya hi ha més persones sordes que persones que no entenen el català. Ergo, estadísticament, és més probable que no t'hagin entès... que no t'hagin sentit que no pas que no t'hagin entès. Per nosaltres canviarem igualment l'idioma. És automàtic, reflex pur, com quan tanques compulsivament totes les pestanyes de l'ordinador quan passa algú pel darrere per si de cas. I aquesta és la gran paradoxa del català. Mai tanta gent havia entès el català i mai nosaltres mateixos l'havíem abandonat tan ràpid. Hem convertit el canvi de llengua en un acte reflexe. Ja no ho pensem, simplement passa. Veus algú amb accent de fora i pam, canvi automàtic. A vegades crec que si un suec de 2 metres entrés a una fleca, a Can Valdiri, a Palafrugell, dient «bon dia», encara hi hauria qui li respondria directament en castellà, per si de cas. I no, mantenir el català no és de mala educació. Mal educat seria ignorar algú o no voler-se entendre. Però tenir una conversa bilingüe és una cosa absolutament normal. Tu pots parlar català i l'altra persona contestar en castellà, en anglès o en swahili. Se li fa il·lusió. Si ens entenem, quin és exactament el problema? Perquè el català no necessita màrtirs. Necessita una mica menys de trauma i una mica més d'autoestima. I sincerament, em nego a creure que després de segles de mantenir viva aquesta llengua, després de les prohibicions, dictadures i dels avis que el van parlar mig d'amagat, ara siguem nosaltres els que fem desaparèixer aquest idioma per no generar un moment incòmode demanant un cafè amb llet. Per això us proposo una rebel·lió molt petita. Tan petita que gairebé fa riure. Pensar-hi mig segon abans de canviar de llengua. Només això. Donar una oportunitat al català abans d'enterrar-lo nosaltres mateixos. Sense enfadar-nos, sense imposar res a ningú, però també sense desaparèixer nosaltres mateixos. Perquè parlar català no hauria de ser un acte de resistència. Hauria de tornar a ser allò més normal, més natural i més bonic del món. Va, som-hi, que encara hi som a temps.

0: Eva Subirà és la nova inspectora en cap de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, que dona cobertura a diversos municipis del Baix Empordà, rellevant així Francesc Cardús, que hi ha estat al capdavant durant 12 anys. I és per això que avui al Supermatí volem parlar amb ella, amb Eva Subirà, perquè ens expliqui una mica com rep aquesta notícia i quins són els objectius de cares a aquesta nova etapa que s'obre al capdavant de l'ABP de Sant Feliu de Guíxols. Eva Subirà, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
0: A veure, no sé com va rebre aquesta notícia de ser la nova cap de l'ABP, si ja estava parlat de fa ja alguns mesos, no sé com va ser tot.
1: Miri, dir-li que amb molta il·lusió, per diferents motius, vull dir, un té a veure amb el territori, bueno, sempre m'ha agradat molt aquest territori, el Baix Empordà, té molt bona gent i tinc bones amistats i familiars. També sumar-hi també aquesta il·lusió, doncs bueno, que és un territori en què en termes de seguretat i dades delinqüencials doncs són bones dades comparativament parlant amb resta de territori de Catalunya o d'altres indrets de, no només de Catalunya sinó de comarques gironines, que això també, bueno, posar-ho entre parèntesis perquè doncs puc entendre que si algun dels oients doncs ha estat víctima d'un fet delictiu potser no pot tenir aquesta sensació, però que sí que si ho posem en context i comparativament amb altres indrets, doncs són bones dades i això doncs, bueno, també doncs permet aprofundir en termes de seguretat i per tant doncs pensar en, no només en resoldre els fets que es puguin donar al dia a dia, sinó aprofundir en termes de seguretat. Per tant, això també era una cosa que, un aspecte important que acompanyava. I després l'equip, també dir-li que jo sé, doncs bueno, aquí a la comissaria de Sant Feliu, doncs bueno, estic encantada amb l'equip que hi ha i bueno, tenir un capital humà important, doncs aquest també era un factor determinant que hi sumava. Per tant, doncs escolti'm, en resum, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de, escolti'm, donar continuïtat a tot allò que funciona, que està clar que hi ha moltes coses que s'han fet bé, però també doncs intentar millorar i incidir en tot allò que pugui aportar valor en termes de seguretat. En resum, una mica seria aquest el que li acabo d'explicar.
0: Mm-hmm. No sé si cada cop és més habitual veure dones en llocs de responsabilitat, diguem-ne, dins del cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Miri, sí que coincideix, i a part que cada cop en som més, però bueno, penso que això potser doncs bueno, no hauria de ser notícia, no? Però bueno, sí que és veritat que aquí a comarques gironines, miri, justament ha coincidit que no només aquí al Baix Empordà, Sant Feliu, doncs s'ha fet un nomenament, el meu nomenament com a dona, sinó que hi ha hagut una altra comissaria també en comarques gironines, que també hi ha al davant una dona, que és Ripoll, i dir-li que en aquests moments també la cap de la regió és una comissària i que és una dona. Uh-huh. Bueno, penso que justament doncs, bueno, aquest lideratge en femení doncs bueno, aporta maneres de liderar potser doncs, més properes per la mirada que podem tenir, més d'escolta, sense renunciar a la fermesa, i això penso que és una bona notícia en el sentit de sumar no només en el punt de vista en masculí, i clar, estem parlant de qüestions tan importants com la seguretat, i bueno, penso que és interessant que hi puguem sumar aquests diferents punts de vista que reforça doncs, les decisions i les línies de treball que seguim. Mm-hmm. Personalment, dir-li que el fet de ser una dona en un càrrec de responsabilitat, doncs bueno, no ho he vist com una excepció, sinó principalment doncs, bueno, com una responsabilitat amb la màxima exigència i al mateix temps doncs, bueno, ajudar tant de bo doncs, a obrir camí a altres i, escolti'm, que ara ho estem parlant com una notícia i tant de bo que deixi de ser notícia en un futur.
0: Mm-hmm,
1: però tot i això, dir-li que si ho posem en context i en dades, encara hi ha molta feina per fer, eh? Mm-hmm. Perquè dir-li que amb comandaments en aquests moments al cos de Mossos d'Esquadra doncs encara passem a representar un 14%. Que fixi que doncs, bueno, seria allò, un de cada 7 comandaments és una dona. Sí que és cert que aquesta dada s'incrementa una mica si no mirem comandaments, sinó el conjunt del que és els integrants del cos, aquí s'incrementa un 24%, però bueno, fixi's que igualment un 24% és un de cada 4 Mossos és una dona. Per tant, penso que encara doncs, bueno, ens queda camí per recórrer i per intentar doncs, equilibrar una mica aquesta situació de desigualtat en nombre i justament, però ja li dic, per enfortir les decisions que es puguin prendre. Jo sempre penso que hi ha formes de liderar millors, en femení o en masculí, no són millors, però sí que són complementàries i és interessant que puguem sumar en aquests grups diversos que ajudaran segur doncs, a enfortir les decisions i a pensar en una visió doncs, més plural.
0: No sé, inspectora, quins són els seus objectius al capdavant de la comissaria, si canviaran algunes coses, si es mantindrà la tendència diguem-ne, que mantenia Francesc Cardús en aquests últims 12 anys. Què t'ha pensat?
1: Bueno, miri, dir-li que tinc clar que màxim respecte per la feina ben feta, que se n'ha fet i molta, i per tant, doncs, escolti, mantenir tot allò que s'ha fet molt ben fet, però al mateix temps també doncs, intentar millorar i tota la determinació per canviar aquells aspectes que podem millorar, que es poden fer diferents. En aquests moments va dir-li que porto poques setmanes i també penso que malgrat doncs, ja vaig dibuixant què és el que podem treballar, sí que és cert que ho vull fer des de la màxima serenitat i cautela, escoltant també molt a la gent. Jo penso que la seguretat es construeix des de la proximitat, entenent molt bé el territori, a les persones que hi viuen, i en aquest sentit doncs, bueno, també escoltar i recollir molta informació, però sí que doncs, bueno, quan li deia aquestes línies que tinc clares, doncs bueno, una línia clara que treballarem i en la qual aprofundirem és en la prevenció. Vull dir, ja se n'està fent, però encara és poder-hi aprofundir molt més, buscar altres estratègies, perquè tinc clar que la millor feina policial que puguem fer és aquella que intenti doncs, evitar el delicte. I aquí és on hi esmerçarem molta part de la nostra feina. I després també doncs, bueno, tot això també vinculant-ho amb la sensació de seguretat. Vull dir que també ens importa i molt doncs, que, escoltin, que al final, malgrat les dades siguin bones o no tan bones, vull dir, al marge de les dades, el que ens importa i molt és la sensació de seguretat de la gent i que la gent, escolti, pugui sortir tranquil al carrer i, per tant, doncs, treballar i esmerçar moltes energies en aquesta part de prevenció.
0: No sé qui al Baix Empordà, a Sant Feliu de Guíxols, hi ha un fet evident que és la temporada d'estiu, que venen molts turistes, molts visitants. No sé com l'afronteu aquesta temporada d'estiu, també l'augment de cotxes per la carretera, si hi haurà més control policial durant aquests mesos. No sé si preveieu també l'augment de delictes durant aquesta temporada alta dels mesos d'estiu. No sé com us prepareu des de la comissaria.
1: Miri, sí que de forma natural, que s'incrementa el nombre de població, estem en una població turística i si mirem el patró de dades, es repeteix un mateix patró, una mateixa corba ara a l'estiu, és a dir, s'incrementen el nombre de fets delictius, tenim més gent, això també és un pol d'atracció pels delinqüents i per tant doncs, fa que aquestes xifres se'ns augmentin durant l'estiu. On principalment? Doncs principalment amb el que són furs al descuit, natural, és de forma natural que la gent ve aquí, pues, escoltin, per passar les seves vacances, per disfrutar, per relaxar-se, i a vegades es descuidin tot el que són aspectes de seguretat, no? Vull dir que un es pugui sentar a una terrassa i encara, doncs, escoltin, deixem el bolso a la cadira, o que puguem deixar el mòbil allunyat del nostre bar. I això, doncs, escolti'm, els delinqüents que es dediquen a fer aquest tipus de fets delictius doncs venen a aquestes zones i s'aprofiten. Per tant, sí que, per exemple, en tema furs, doncs, intensificarem la presència, sobretot en llocs on hi ha més massificació, i aquí, doncs, per exemple, dir-li mercats, llocs on es puguin fer festivals, és a dir, tots els llocs i els aconteixements que tenim aquí a la costa que agrupin més gent, doncs, allà intentarem, doncs, justament intensificar i també fer tota aquesta feina de drenatge de prevenció, perquè doncs, bueno, pugui ajudar a evitar. També en relació a baralles o amb violències sexuals, doncs bueno, sobretot també en baralles, sabem que en entorns d'oci nocturn proliferen i en tenim més, doncs en aquest sentit també farem molts més controls que no només bueno, que ens serveixin per poder detectar armes blanques que puguin circular o substàncies o justament doncs, bueno, fer aquesta... La nostra presència també, doncs, bueno, de per si sola té un efecte dissuasori i pot ajudar-hi dissuadir, doncs, aquesta part més de furs. És a dir, molts controls, molta prevenció, molt enfocada, doncs, en aquests tipus que, de fets delictius que veiem que any rere any, doncs, ens augmenten molt més a l'estiu. Per tant, doncs, intensificar la feina policial, la nostra presència, i just molt focalitzada en els llocs on sabem que es concentra més gent.
0: Un dels temes més comentats en els últims mesos, o fins i tot anys, m'atreviria a dir, és pel que fa a la seguretat, és la gestió dels multireincidents. No sé com es tracta dels Mossos d'Esquadra, com s'hauria de tractar, quines limitacions també teniu?
1: Sí, miri, una mica, si me permet, per poder explicar la principal canvi que hi ha hagut en aquest sentit i el que ens aporta la reforma, és que, per fer de forma senzilla, el que s'ha fet és evitar que furtar moltes vegades, però en quantitats petites, surti pràcticament gratis. És a dir, fins ara, per exemple, petits furs que, per exemple, de menys de 400 euros es consideraven delictes lleus i sovint porten associada una pena de multes contra el Codi Penal, doncs passen amb aquesta reiteració a tenir una penalitat molt més alta que pot ser d'ingrés a presó. Clar, d'alguna manera això el que ens ajuda és a poder retirar de la via doncs, aquest tipus de delinqüents que es dedicaven a fer aquest tipus de delicte. Aleshores, és a dir, no en tenim molts aquí a la zona, és a dir, estem parlant de pocs autors, però pocs ens fan molt fets. I aleshores, a partir d'aquí, nosaltres el que fem és, ens hi ajuda doncs, el fet de fer alguns controls, com li deia, que anomenem el Plaque and Pay, doncs, per poder detectar, però no només amb els controls, sinó doncs, el dia a dia amb els fets que hi pugui haver-hi, doncs, és donar continuïtat a la feina o l'activitat policial amb aquesta continuïtat a nivell jurídic i amb l'estament judicial, que no quedin impunes i que això doncs, bueno, no surti de gratis. Per tant, més controls i estreta coordinació i relació amb judicatura. Dir-li que també aquest canvi ens aporta doncs, dos aspectes molt importants, que no és només la penalitat, que de per si sola doncs, ja és interessant, també aquesta reforma el que porta és poder limitar l'accés a determinats llocs. Llavors, moltes vegades aquests fets, com que es concentren en determinades zones, doncs, també és interessant aquesta reforma que ens aporta la llei, i també hi ha un altre aspecte important, és que els ajuntaments poden acusar, poden ser acusació particular. És a dir, que si no teníem la persona, la víctima, que ha estat blanc d'aquest fet delictiu, doncs no volgués continuar, no vol denunciar els fets, doncs en aquest sentit doncs els ajuntaments poden acusar, no? I que els consistoris locals doncs, ara estiguin legitimats per això, doncs bueno, també és una bona notícia, perquè poden justament ajudar a impulsar el procediment penal en defensa moltes vegades doncs, bueno, del comerç local que podem tenir aquí a la zona del Baix Empordà. Per tant, aquest també és un aspecte important que ens aporta aquesta reforma i, per tant, doncs, bueno, la vivim com un aspecte interessant que ajuda a donar continuïtat a la feina policial.
0: Ja per anar acabant, inspectora, no sé, la relació entre la població i la policia com és actualment, com la percep també aquí al Baix Empordà? És evident que té etapes o sectors de població que hi desconfien més del cos policial. També veiem quan hi ha manifestacions o quan hi ha desnonaments que insisteixen els Mossos d'Esquadra o altres cossos policials. Però no sé, des de dins, des del cos de policial de Mossos d'Esquadra i concretament des de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, com perceben aquesta visió que té la població de la policia? I no sé si es pot millorar aquesta percepció.
1: Mira, dir-li que aquesta percepció jo puc entendre doncs, bueno, que hi hauria dos factors, no? Un com més subjectiu, com vostè ja ha explicat, doncs bueno, que cadascú, en funció doncs, de si ha estat víctima o no ha estat víctima d'un fet delictiu o de la informació que li arriba a través de mitjans i com la processa, doncs es pot conformar aquesta percepció que diu vostè. I llavors, bueno, òbviament hi ha una que és com més objectiva, que són les dades en si. Potser la suma de tot això és la que porta doncs, aquesta percepció o confiança, desconfiança, com vostè explicava. Uh-huh. Nosaltres no tenim un termòmetre que ens permeti doncs, justament valorar aquesta confiança, desconfiança o sensació. Dir-li que per la, bueno, per la informació que ens arriba, per la col·laboració que tenim, doncs és bona, molt bona. Vull dir que nosaltres bueno, tenim moltes mans esteses amb tota la xarxa, amb totes les policies locals i amb tots els estaments locals, establiments, comerç, entitats, associacions, i per tant, escolti, nosaltres la sensació que tenim és de col·laboració màxima, perquè entenem que, escolti, la seguretat no va d'individualitat, justament doncs va de poder sumar, i bueno, està clar que la sensació, però, ens importa i ens ocupa. Just per això el que li deia d'intentar doncs fer prevenció, molta proximitat amb la ciutadania, perquè moltes vegades sí que doncs, bueno, es dona que la sensació de seguretat no s'ajusta a les dades pròpiament. Uh-huh. Vull dir que malgrat jo li digui que les dades són bones, potser hi pot haver algú, doncs, òbviament que en aquest sentit no pot tenir aquesta sensació. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, justament jo penso que és important que nosaltres puguem fer una feina d'explicar-nos. Avui, per exemple, doncs, bueno, agrair que ens deixin, doncs, quan tenim l'altaveu dels mitjans de comunicació, per poder-nos explicar i que, bueno, en termes de seguretat la gent pugui conèixer quin és l'estat de la seguretat i conformar doncs aquesta percepció. Bueno, ens interessa i ens interessa molt poder treballar per aquesta sensació de seguretat i donar tranquil·litat a la gent, perquè de fet dir-li que aquest és l'objectiu principal, escolti'm, que la gent se senti tranquil·la al marge de les dades, ja li dic, perquè com que no van sempre de la mà, uh-huh, i que treballarem i molt en aquesta direcció, que de fet és un dels objectius principals.
0: Doncs Eva Subirà, nova inspectora en cap de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que vagi molt bé aquesta nova etapa al capdavant de la comissaria.
1: Bueno, moltes gràcies a vostès per deixar-nos, escoltin, parlar a través d'un mitjà i que la gent ens pugui escoltar. Moltes gràcies.
0: Adéu-siau, que tingui bon dia. Adéu. I nosaltres, quan passen 5 minuts de 2:15, anem ja a fer el bloc informatiu, ampliar els titulars que us explicàvem fa una estoneta.

0: I seguim parlant de policia, vies que la policia local de Palamós i la Guàrdia Civil Espanyola han decomissat prop d'un miler de productes falsificats durant un operatiu conjunt al mercat ambulant setmanal. L'actuació es va fer aquest dimarts passat amb la participació de 3 patrulles de la policia local i 2 de la Guàrdia Civil Espanyola. Els agents van inspeccionar 2 parades concretes del mercat municipal. Maria Alzina.
1: Durant el dispositiu, la policia va intervenir 940 articles falsificats entre roba i calçat. El material confiscat té un valor aproximat de prop de 160.000 euros. Els agents han obert diligències contra els responsables de les parades per un presumpte delicte contra la propietat industrial. Els investigats poden afrontar ara sancions penals. L'operatiu també ha permès detectar 2 persones sense contracte laboral. Per aquest motiu, els agents han tramitat un acte d'inspecció de treball. La policia local de Palamós explica que aquesta actuació forma part del pla de col·laboració entre cossos policials per combatre el frau i la venda de productes il·legals. Segons els responsables de l'operatiu, l'objectiu és protegir els consumidors del comerç local i els paradistes que treballen dins la normativa vigent. També alerten dels riscos que poden comportar productes que no passen controls sanitaris o de consum.
0: L'Alt i el Baix Empordà han registrat un augment dels habitatges iniciats durant el 2025, segons les dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank. El director general de l'entitat, Marc Torrent, defensa incrementar l'oferta d'habitatge i agilitzar els tràmits administratius per facilitar així l'accés a la vivenda, Marià.
1: En una entrevista al Supermatí, el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, ha valorat positivament les dades d'habitatges iniciats a les comarques empordaneses durant el 2025. Les xifres es van presentar aquest dilluns en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari. Segons Torrent, l'Alt Empordà ha registrat 315 habitatges iniciats, un 8% més que l'any anterior, mentre que al Baix Empordà la xifra arriba als 1.062 habitatges, amb un increment del 28%.
2: Les dades d'aquest darrer exercici són prou positives. De fet, podem veure els habitatges iniciats a la comarca de l'Alt Empordà, que van ser de 315 unitats, que representa un 8% més respecte a l'any anterior, i també del Baix Empordà, que els habitatges iniciats són 1.062, que vol dir un 28% més en l'interanual. Per tant, unes dades prou positives.
1: El director general de l'entitat ha explicat que aquesta tendència es manté des del 2015, coincidint amb la recuperació progressiva del sector després de la crisi immobiliària. Segons ha detallat, el fenomen es concentra especialment als municipis costaners de la Costa Brava, tot i que també hi ha activitat als municipis interiors. Entre els municipis amb més habitatges iniciats destaquen Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Palamós, Roses i Llançà. En el cas de Palafrugell, durant el 2025 s'han registrat 104 habitatges iniciats. Torrent ha assegurat que una de les principals dificultats del sector és la burocràcia. Segons ha explicat, el procés complet per construir un habitatge pot allargar-se fins a 3 anys i aproximadament la meitat del temps correspon a tràmits administratius. Per això el sector reclama agilitzar processos com les llicències d'edificació o les cèdules d'habitabilitat per reduir terminis. El director general també ha defensat la necessitat d'incrementar l'oferta d'habitatge assequible i la protecció oficial. Torrent ha destacat el paper del Pla 50.000 impulsat per la Generalitat basat en la col·laboració público-privada per construir habitatges assequibles en sòl públic. Pel que fa al futur del sector, ha assegurat que Catalunya necessita augmentar significativament la construcció d'habitatges.

0: la tercera edició del Festival Riure es torna al Collet de Sant Antoni de Calonge en la seva edició més transversal. Durant tres dies, del 31 de juliol al 2 d'agost, grans noms de l'escena humorística catalana passaran per a cap punt de la Costa Brava.
1: En l'edició d'enguany hi haurà noms com el de Marc Serrats, amb L'Hora Final, Judit Martín, amb Diga Melong, el màgic Andreu i Jordi LP, amb Una nit de riures i màgia, Lloll Beltran, amb La paella dels dijous, Albert Om i Joan Maria Pou, amb Què t'ha passat, i Carla Xuriguera i Fel Feixedes, amb Un show no festiu. I tot i que hi ha artistes que ja han passat pel Festival Riures, presenten espectacles completament nous. El director del Festival Riures, Fel Feixedes, es mostra molt satisfet amb l'acollida del festival. I és que Fel Feixedes destaca que la programació que proposen és molt, molt transversal i cobreix públic de totes les edats. També ha reivindicat el paper de les dones humoristes.
2: És una cosa molt difícil, cada any ho reivindico, em sembla, quan sóc aquí i quan sóc en els altres festivals que els presentem. Aquest humor en femení que cada cop hi ha més, és veritat, en el món de la comèdia, en l'stand-up de Barcelona. És veritat que ens falten encara moltes actrius que pugin a l'escenari amb els seus monòlegs per donar més diversitat als festivals, però vaja, jo crec que aquest any amb la Judit i la Lloll tenim dos espectacles molt potents i esperem que l'any vinent doncs, puguem continuar fent-ho.
1: L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha admès que aquest és un festival que es troba completament consolidat. Destaca també que és un festival jove, fresc i nou que calia incorporar en la programació cultural existent al Baix Empordà i a la Costa Brava.
3: Portar un festival jove, fresc, nou, aquí a la Costa Brava, en aquest marc incomparable del Collet de Sant Antoni, per nosaltres és un orgull i per nosaltres poder oferir a tota la gent, no només els vilatans d'aquí, sinó també la gent que se n'ha fet ressò fora del nostre municipi i que cada any han vingut, doncs és un orgull poder-los oferir un festival d'aquesta qualitat.
1: Com ha passat en altres edicions, el Parc del Collet de Sant Antoni acollirà els 6 espectacles d'humor. A més, hi haurà un village amb servei de menjar a càrrec del food truck de Bai Bai Blat i servei de begudes a càrrec d'Estrella Damm. Les entrades per al festival ja es poden comprar a la pàgina web oficial i mantenen el cost de 20 euros per espectacle. A més, a la venda hi ha abonaments diaris per als dos espectacles que tenen un preu de 35 euros.
0: Els trompats rebran les pupilles de les festes de primavera de Palafrugell a la Fundació Cuixart demà. La iniciativa vol reconèixer una de les tradicions més arrelades i estimades del municipi, i és que, segons Ruth Gou, de l'associació, l'acte vol destacar la memòria històrica, cultural i emocional vinculada a les festes de primavera, Ferran.
4: L'acte començarà a les 6 de la tarda amb una taula rodona al voltant de la figura de les pupilles i la perruqueria.
5: Estem treballant en tot el marc de les festes en donar visibilitat en aquelles coses que han funcionat durant molts anys i que agraden a la gent. I una d'aquestes coses que sempre hi ha hagut l'espina és de la trobada de pubilles. Bé, bueno, trobada no, sinó en el món del pubillatge, no? Diguéssim. Entenem que en la societat que vivim avui en dia fer una exhibició de pubilles no és la cosa més encertada, però nosaltres volíem donar-los el seu protagonisme també, i és una activitat que ja fa anys s'havia fet i hem volgut recuperar, que és fer una trobada de pubilles.
4: També inclourà un espectacle de l'artista transformista Jèssica Pulla.
5: Nosaltres obrirem portes a les 6 de la tarda, les pubilles els rebrem a aquella hora. Per identificar-les de la resta se'ls hi farà una entrega d'una banda, amb la senyera, típic de pubilles, i llavors hi haurà una taula rodona, el que hem comentat abans, una mica enfocada en el món de la peluqueria, edició especial peluqueria, n'hem dit nosaltres. Llavors, una mica en la línia d'això també, l'espai estarà una mica ambientat com si fóssim dins una peluqueria i llavors hi haurà un espectacle de l'artista Jèssica Pulla i finalment farem un petit brindis tots junts i una foto.
4: A més, servirà per recordar el paper de Modest Cuixart en la vida cultural i festiva de Palafrugell. Durant dècades, l'artista va obrir les portes de casa seva perquè els seus jardins es convertissin en un espai de trobada de les festes i de la ciutadania.
5: I hem triat aquest espai, bàsicament perquè aquest any és any Cuixart a Palafrugell, per tant, volem també retre homenatge una mica a la seva figura, però també perquè al final era el punt de trobada inicial de les pubilles quan es feia, llavors doncs, bueno, és com una mica tancar el cercle, no?
4: L'acte acabarà amb un brindis i una fotografia de grup.
0: I quan són gairebé 3:15 de nou, donem El punt i final en aquest bloc informatiu del Supermatí d'avui, divendres 22 de maig del 2026. I és moment ara de parlar amb Anna Pujol, la nostra nutricionista, que com sempre ens porta els millors consells i recomanacions per a la bona alimentació, la nutrició i també la bona relació amb el menjar.

0: entrem ja en els últims minuts d'aquest supermatí de divendres i, com sempre, els divendres ens agrada parlar amb la nostra nutricionista, dietista i coach nutricional de confiança, Anna Pujol. Què tal? Bon dia, Anna.
1: Hola, bon dia. Com estàs, Joan?
0: Doncs molt bé, ja a final de setmana, ja amb bon temps, amb sol i... Ja comencem a veure les orelles de l'estiu, que això em posa de molt bon humor. Avui, però, parlem d'un tema delicat, complicat.
1: Home, mira, avui us porto un tema diferent, perquè sempre parlem de coses d'aliments o de coses més amb l'alimentació, i avui també vull donar espai a un tema social que ens repercuteix moltíssim, sobretot amb la gent que vol cuidar la seva alimentació, que ha fet dieta alguna vegada o que no es troba a gust amb el seu cos. ¿Vale? El que et porto avui són missatges socials que a vegades rebem del nostre entorn i com ens poden condicionar. Són frases o missatges que potser tots hem dit alguna vegada o hem pensat o hem sentit sense mala fe o sense mala intenció, però que si els analitzes una mica penses, ep, alarma, que això potser no és tan normal.
0: Mm-hmm. De fet, deia que és delicat precisament per això, perquè al final ho diem inconscientment, a vegades ho diem mm-hmm. i ho volem vestir com si fos un elogi o una bona crítica cap a una persona, quan realment és tot el contrari.
1: Correcte, sí, per això ara us he portat 10 frases que són una mica d'aquest estil i que potser et xoquen una mica perquè dius, ostres, jo això ho havia dit sense cap mala intenció, com pot ser que això faci mal a l'altra persona? Doncs aquí va una mica la crítica i l'anàlisi de per què això ens pot condicionar.
0: Comencem, si vols, per la primera frase, aquest primer exemple, que seria una frase que hem sentit molt, crec que també senten més les dones que els homes, això també s'ho ha de dir, que és el típic de, ostres, estàs aprimat, que guapa que estàs.
1: Sí, correcte. Aquesta frase, que tu pots dir amb tota bona intenció, m'he trobat gent a la consulta, clientes, sobretot dones, que aquesta frase el pot desembocar a problemes de trastorns de conducta alimentària. I t'explico el per què. Uh-huh. Quan tu dius a una persona, ostres, t'has aprimat, que guapa estàs, estàs associant que per estar guapa has d'estar prima. O, si no m'aprimo, no seré guapa. O, busco conductes que m'ajuden a aprimar més ràpid per buscar aquest elogi una vegada i una altra, que aquest sigui un reforç positiu. No? Necessito que la gent em digui que estic guapa. Uh-huh. I per això necessito aprimar-me i deixo de menjar, jo què sé, per uh-huh. exemple. No? O una frase que va molt semblant, Ai, amb aquesta cara tan maca que tens, si t'aprimessis una mica, estaries molt millor. Ostres, és heavy aquesta frase.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, hi ha gent que realment no és conscient quan diu aquestes coses i diu, ai, mira, però si només t'ho he dit de bona fe i tal. Sí, sí, ho pots dir amb tota la bona fe del món, però si et pares a pensar en el que estàs dient, és una barbaritat.
1: Sí, sí, sí, això és. Això me trobo molta gent que després la gent se sent ofesa de, ai, quina pell tan fina que tens, no? T'ofens molt ràpid. Ja, però tingues en compte què està passant l'altra persona. Vull dir, la persona ja es veu el seu cos, ja sap com és. Si tu li estàs recalcant una cosa, encara l'estàs molestant més, no? Llavors, anem amb compte amb aquests missatges. O inclús, si una persona ha baixat de pes o s'ha aprimat, tu no saps per què ho ha fet. Potser està passant per un mal moment, potser està passant una depressió, una separació, jo què sé, que una malaltia, què carai? I tu li estàs aquí dient, oi, mira, menys mal d'aquesta malaltia perquè t'has aprimat. Sí, sí. No, no, ja, vull dir, mira't una mica. Doncs, atenció amb aquestes cosetes.
0: Sí, sí, doncs sí. També hi ha una altra frase que es diu molt en el context de menjar ja directament, que seria... Sí. Crec que això és quan som més joves, més petits, infants o adolescents, que és, ai, no mengis tant d'això, que això engreixa molt.
1: Sí. Això també és una altra frase que s'ha de vigilar, perquè si tu, una persona, bueno, clar, evidentment, quan els nens són petits no són conscients d'aquestes coses, però si tu ja li estàs dient, d'això no en mengis tant que engreixa, ja estàs donant una connotació com negativa en aquell aliment. Sí, llavors, això et pot generar que mentalment associis aliments permesos i aliments prohibits, cosa que és molt de la cultura de dieta. Llavors, potser no seria la manera d'educar a través d'aquestes frases.
0: I després també hi hauria l'altra cara de la moneda, que és incitar o convidar, o fins i tot, entre cometes, pressionar algú a menjar o a beure cosa que no vol, com per exemple l'alcohol, això de no vols beure una copa, si no passa res, només una copa, és només unes cerveses, només... Això també hauríem d'evitar.
1: Sí, això també es fa molt en contexts socials, en context d'oci o de moments en què estàs, que surts por ahí, no? Llavors, d'incitar a veure. I això et sorprèn perquè és, què més et dona que aquella persona vegui o que no vegui, saps? Per què l'estàs pressionant tant? Perquè t'acompanya a tu a veure. O inclús aquesta fals mita de, o aquesta dita de brindar amb aigua dona mala sort, no? Aquesta l'he escoltat mil vegades. Llavors és, i si jo vull beure aigua? I si jo no vull beure alcohol? Per què carai m'has d'estar ficant en la meva vida, saps? És una cosa que empenya la gent a beure alcohol, no s'hauria de fer mai.
0: I també hi ha el, quan estàs en una taula menjant, sobretot en dinars allò familiars, per Nadal o àpats així que hi ha més gent, que també el comentari de va, que això s'ha d'acabar, que es menja molt poc avui, que això, va, menja una mica més. Forçar també la gent a menjar quan ja no té més gana també és fotut.
1: Sí, totalment. I això passa a moltes cases, eh? No té per què ser un dia un dinar familiar, que també, com bé has dit, però això pots trobar-te a casa teva, a la teva família mateix, que et diguin, va, que fins que no t'ho acabis no t'aixeques, o s'ha d'acabar tot el que hi ha al plat, o el menjar no es llença. Són unes creences que acabes adquirint que això t'empeny a menjar més al compte o a menjar sense tenir gana. I aquí moltes vegades neixen molts problemes. A la consulta també em trobo gent que té des de fa molts anys aquesta creença instaurada i es troba que acaba menjant més del compte cada dia i això l'ha portat a anar guanyant pes, no? Llavors dius, quina necessitat de menjar si no tens gana? És com, deslliurem-nos una mica d'aquest missatge.
0: Clar, aquí potser vindrà un pare o una mare d'un infant que diu, clar, però és que si no li dic que no s'acabi tot, si no s'acaba tot no es pot aixecar, no vol menjar res, si només vol menjar, què sé, o galetes o els espaguetis amb salsa bolognesa, i si hi ha verdura o si hi ha alguna cosa que no li acaba de fer, no vol menjar. En aquest cas, què s'hauria de fer?
1: Sí, això és veritat, eh? Fins a un punt, és a dir, tu li pots dir a un nen, va, menja una mica més i provar, però si un nen te diu que no en vol, que no en vol, que no en vol, no el pressionis i no l'obliguis, perquè realment, possiblement ell no en vulgui i els nens petits tenen unes necessitats de quantitats diferents als adults, no? Llavors, si el nen té gana, ja menjarà. La cosa és també què li estàs ensenyant. Si tu dius, vale, si no menges això, doncs res, mengem galetes. El nen és molt savi i dirà, vale, doncs home, menjo jo perquè després tindré les galetes. Llavors, si el nen no s'ha volgut acabar el plat perquè no volia més, vale, m'ha semblat molt bé, però després no li ofereixis les galetes. Sí. Llavors, que no li donguis aquesta opció de triar, de què vols menjar, crema, verdures o galetes? Home, evidentment que no. Si no vols crema, verdures perquè no en vols més, vale, però tampoc hi ha galetes. Uh-huh. Sí. Llavors, aquí és el focus de la com estic educant o quins aliments els estic proposant en aquests nens, però tampoc castigar-los si no s'acaben el plat, perquè després entres aquí en també mala relació amb el menjar o que el nen agafi fòbia a aquell moment de l'àpat. No cal.
0: Després també hi ha un altre moment, que això a vegades ens ho autoimposem nosaltres mateixos, que seria culpar-nos per menjar, entre cometes, malament. Això de, ostres, avui he menjat pizza, ostres, avui m'he saltat la dieta, ho hauré de compensar d'alguna manera, hauré de menjar bé durant les pròximes 3 setmanes. Això també no vindria a ser el millor per nosaltres.
1: No, aquestes frases també, que pot ser que te les digui l'entorn o te les diguis tu mateix, que són molt típiques de la cultura de dieta, que no m'agrada gens, són aquestes de fer servir el m'he portat malament o m'he portat bé, depenent del que hagi menjat, no? De, ui, avui he pecat perquè he menjat un entrepà, o avui he pecat perquè he menjat una pizza, o m'he portat malament, o m'he saltat la dieta. Això també acaba creant mala relació amb el menjar, perquè t'apareix aquest sentiment de culpa o aquest remordiment per haver fet alguna cosa que jo creia que estava mal fet quan no estàs fent res mal fet. Sí. Llavors, vigilem també una mica què ens estem dient a nosaltres mateixos o què diem als altres, perquè aquests missatges no són gens positius. I com bé deies tu també, això de compensar-ho després, no? De dir, ostres, com que avui he dinat en un restaurant i he menjat més del compte, avui no sopo per compensar-ho. Tampoc seria una bona conducta.
0: I després també hi ha no, aniré avui al gimnàs, no aniré a fer esport, així després sí que podré menjar més i fins i tot podré menjar pitjor, entre cometes.
1: Totalment. Aquesta també seria una frase que t'està donant mala relació amb el menjar, no? De dir, vaig al gimnàs i així després podré menjar més. És la forma de compensar-ho com la d'abans, no? O t'has de guanyar les postres. Què vol dir t'has de guanyar les postres? Com que has de fer més esport o has de fer més estona al gimnàs perquè així m'ho mereixo després. No és una manera correcta d'entendre la teva alimentació, no? Vull dir que també aquesta fórmula de compensar amb l'esport podries arribar a desenvolupar una trastorns de conducta alimentària arrel d'aquestes frases.
0: I després, com a última frase que també has escollit, Anna, és la típica frase de «Ostres, tu no estaves a dieta, què fas menjant això?»
1: Totalment. Aquesta frase me fa una ràbia que només de sentir-la ja em posa de mala gana, no? T'imagina't que, és que per això a vegades jo li dic a la gent, no diguis que estàs fent dieta, digues que estàs menjant bé, perquè la gent és molt tocaperes, la gent es fica a la vida dels altres de forma molt fàcil, no? I no volem això. Si una persona vol millorar la seva alimentació, està en un procés de canvi d'hàbits, està menjant bé, però el que sé, un dia es menja, que sé, un gelat, perquè li ve de gust, però la persona que té al costat li dona aquesta frase de «Oi, tu no estàs fent dieta, què fas menjant això?» És de patada a la boca, és «Perdona, què m'estàs dient? M'estàs dient que estic fent alguna cosa mal fet, no? M'estàs ficant culpa, m'estàs ficant que em senti la pitjor persona del món per estar gaudint d'un gelat. Què estem fent?» Per això, qui digui aquesta frase, sisplau, que abans que dir això no diguis res.
0: Sí.
1: M'enfada moltíssim aquesta frase. Per això l'he deixat per l'última, per acabar ja la bomba.
0: Sí, ja ho veig, ja ho veig. De fet...
1: És que és una frase tan estúpida.
0: Sí, ja veig que no... Aquesta no pots amb aquesta frase. Clar, entenc que tu també reps gent de la consulta que... Potser tenia una relació sana amb el menjar, es veia bé a ella mateixa o ell mateix, i culpa d'un d'aquests comentaris li entren els dubtes. Ostres, i si no ho estic fent bé? O si no hauria de menjar tant d'això? O si hauria de fer més esport? O si hauria de primar? Et ve molta gent amb aquesta problemàtica?
1: Sí, i m'he trobat en ambdós casos. M'he trobat gent, sobretot, per exemple, gent jove, nois, noies de 18 anys, de 20 anys, vull dir... que arrel d'haver vist aquestes frases al seu entorn, hasta inclús les xarxes socials, per què no, comencen a qüestionar-se coses o a tenir conductes que no són ni lògiques, no? I com que s'agafen aquestes frases com molt certes. Hi ha una pressió molt gros darrere seu, no? O gent també que arrel d'haver-se posat a dieta de molt jove perquè el seu entorn li ha propiciat així, quan són més grans o més adultes, per exemple, dones de 40, 50 anys, per dir alguna cosa, que porten molts anys fent dieta, arriba un punt que tenen molta angoixa, molta ansietat pel menjar, piquen a totes hores, molts desordres o desajustaments alimentaris arrels d'haver normalitzat totes aquestes frases socials, no? Per això arriba un punt que dius, posem atenció, i per això també m'ha agradat parlar d'avui això amb tu, per donar una mica de visibilitat en aquesta problemàtica que potser, no sé, no se'n parla prou, no? Mm-hmm.
0: Doncs, Anna Pujol, en definitiva, que la gent pensi dos cops abans de dir les coses perquè no saps mai les conseqüències que pots provocar en la persona a la que ho estàs dient. Moltes gràcies. Exacte. Un divendres més, Anna, que tinguis molt bon cap de setmana i ens escoltem en properes sessions de nutricionisme i bona alimentació. Moltes gràcies, Anna.
1: Gràcies, Joan. Bon cap de setmana a tu també.

0: últim minut d'aquest últim supermatí de la setmana supermatí de divendres 22 de maig del 2026. Abans d'acabar, però, Isaac Vilà, una última previsió del temps.
1: Cap de setmana d'estiu marcat amb el permís de les boires. Possiblement demà dissabte o diumenge al matí o durant el dia pot haver-hi algun banc de boira que redueixi la visibilitat i baixi, faci baixar la temperatura a la costa. A l'interior ja no esperaríem aquesta possibilitat amb temperatures elevades.
0: Doncs estarem pendents d'aquest temps gairebé estival ja que ens espera per aquest divendres i també per aquest cap de setmana aquí al Baix Empordà. Nosaltres ho deixarem aquí un divendres més, un dia més, al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i tornarem, com sempre, dilluns a les 8. Adéu-siau, bon cap de setmana.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
0: Hi ha un moment en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions. Perquè saps que no ho entendràs. Perquè et canses d'esperar. I de no saber exactament què estàs pagant.
2: I si fos fàcil?
0: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades. Sense sorpreses. Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
2: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
3: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i... Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada...

0: l'anunci final d'etapa. Però la bona notícia és que el Girona encara depèn de si mateix per poder quedar-se a primera. Ho viurem amb l'ai al cor, els punys apretats i el culet també apretat. Però ho viurem a dia de partit. Dissabte, 23 de maig a les 9 del vespre, Girona-Elx. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. 23 de maig, últim partit de temporada, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
1: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular.
4: Segueix-nos a les xarxes socials. Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
1: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
0: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
8: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
9: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conji. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
0: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap. Amb Joan Bosch. Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam descobrir amb aquell Someone You Love. Parlem de Luis Capaldi, que continua fent carrera, i ara escoltem aquest Stay Love.

I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència. Des del seu treball de Romantic, aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risk It All i sona a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
3: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessible. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també hi porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
9: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
8: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
9: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
8: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
9: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
8: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
10: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 640

0: 36 o entra al web coaligeotermia.com.
1: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
2: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
1: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
3: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
4: mejor. No, por favor, no, por favor.
1: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
5: Aquella nit al Tiffany's.
1: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Sagaró.
6: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital. Ràdio Capital.

0: I caigo recuperant una cançó mítica de Tina Turner, el What's Love Got To Do With It, que sona d'aquesta manera a l'actualitat.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim pel barri i es comenta un dels grans treballs de la Ludwig Band i en presentem aquesta cançó que ens encanta. És la primera del disc, es diu El teu amor.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que...
1: Són les 11.
0: Et presentem...

0: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessible. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
1: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
2: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Van, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
3: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
5: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
3: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
6: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a

0: solas y así se conocen un poco
1: mejor. No, por favor, no, por favor.
2: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
3: Aquella nit al Tiffany's.
2: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
3: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972-850155 o entra a nimbustelecom.cat.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.
9: 25 anys sonant amb tu.
7: Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.

Els èxits que no s'aturen a la ràdio de l'Empordà, ara li posem aquesta producció de The Killer Oi des del seu treball Fuck Love, Savage, s'anomena Without You

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: Energia positiva, d'aquella que ens agrada, de la mà dels britànics Bastille, amb això que s'anomena Save My Soul, sona Capital.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: S'han unit els històrics Duran Duran al costat de Neil Rogers amb aquest so positiu que es diu Free to Love.

0: L'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
5: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Movistar Plus.
6: Camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al

0: D'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
1: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Colonge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch.
7: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
8: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
11: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
10: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
12: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
13: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
14: Avui una jornada plenament assolellada.
15: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
16: Radio Capital.
15: Per saber tot el que passa a casa teva.
17: La millor música
16: la
17: del
16: millor
17: món.
16: La millor música del món.
17: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
17: Amb Marc Lapés.

0: Millor música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu La Gent de la Mediterrània.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Què tal, com estàs? Et presentem una nova artista. Es diu Bella Kay i sona My Love It, I Love It, I Love It.

La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: lliure i accessible. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
2: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
1: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
2: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
1: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
2: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
1: T'esperem a Sidral. Essència Moma.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Hi ha un moment
6: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
5: Perquè saps que no ho entendràs.
6: Perquè et canses d'esperar.
5: I de no saber exactament
6: què estàs pagant.
7: I si fos fàcil?
5: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
6: Sense sorpreses.
5: Parles amb persones i saps en tot moment
6: què tens contractat.
5: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
8: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
10: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
9: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
10: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
9: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
11: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
12: Dissabte 23 toca una doble o potser triple final. Final de temporada, final de Lliga, i ja veurem si final d'etapa. Però la bona notícia és que el Girona encara depèn de si mateix per poder quedar-se a primera. Ho viurem amb l'ai al cor, els punys apretats i el culet també apretat. Però ho viurem a dia de partit. Dissabte, 23 de maig a les 9 del vespre, Girona-Elx. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. 23 de maig, últim partit de temporada, amb el suport d'Estrella Damm.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Lapés.
15: Ràdio Capital també a les xarxes.
13: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: La producció de Kevin Parker dels Tame Impala en aquesta cançó espectacular, una de les millors del seu treball, això s'anomena Dràcula.

0: directe l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Aquest estiu viu l'oferta al Festival Ítaca.
7: Love of Lesbian,
6: La Moda,
7: 31FAM,
6: Sidoní,
7: La Ludwig Band,
6: Cupido,
7: Barry B,
6: Carlos Ares,
7: Remei de Cala Fresca,
6: Temperalbo i El Comboi
7: i molts més.
6: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
7: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
6: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
8: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
9: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
8: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
9: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
10: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
11: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
12: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
13: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
12: Aquella nit al

0: Penis recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
1: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
2: No, por favor, no, por favor.
0: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
3: Aquella nit al Tiffany's.
0: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
6: Amb Marc Clapés.
5: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
6: La primera llista.
7: Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, soc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista. I know.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de...

0: instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
2: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi. Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
6: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
6: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
6: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.

els pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca.
3: Love of Lesbian,
2: La Moda,
3: 31 Fam,
2: Sidoní,
3: La Ludwig Van,
2: Cupido,
3: Barry B,
2: Carlos Ares,
3: Remei de Cala Fresca,
2: Temperalbo i El Comboi
3: i molts més.
2: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit.
3: La Gran Revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
2: Festival Ítaca. L'estiu comença aquí.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
6: També t'ho preparem per emportar.
5: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
10: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat. Wow.

Què tal, amics i amigues? Bona tarda, benvinguts al De Cap a Cap, el ràdio show de les tardes de Girona i l'Alt Maresme a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i Ràdio Marina. Avui no hi ha en Joan, no hi és, però està bé, eh? Soc en Martí Seguer, benvinguts i benvingudes.

I avui comencem el programa molt contents, perquè una de les emissores que fa aquest programa, Ràdio Capital, ha guanyat un premi Ràdio Associació de Catalunya, un dels reconeixements més importants de la ràdio en català. El podcast Aquella nit al Tiffany's ha estat distingit com el millor podcast de ràdio local en una gala celebrada ahir a Barcelona. El podcast és una ficció sonora basada en l'intent d'atemptat contra la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro l'any 1969. El podeu ja escoltar a radiocapital.cat. I ara ens posem en marxa, estarem junts fins les 7 de la tarda. Avui parlarem força del Girona Futbol Club, i és que s'ho juga tot aquest dissabte en un partit a casa contra l'Elx. En parlarem amb en Francesc Sánchez i Carcasés, amb en Raül Moixac i també amb en Jordi Grau. Parlarem també del temps que farà els pròxims dies, ens ho explicarà l'Isaac Vilà. També anirem a l'Hort amb en Pere Puigverd. Crec que avui vol parlar de cireres. I amb la Montse Rico repassarem les últimes estrenes cinematogràfiques i de la televisió. I també us farem propostes per aquest cap de setmana per tot el territori. I amb aquesta caloreta que fa avui, aviam de cas i de la televisió. I també us farem propostes per aquest cap de setmana per tot el

0: Les 4 i 11 minuts, estem en directe aquí al de cap a cap, i aquest dissabte el Girona s'ho juga tot a casa per continuar a primera divisió. I obrim la pregunta del dia, la pregunta que us faig avui és: com creieu que acabarà el partit? Guanyarem? Amb quin resultat? Ja ens podeu fer arribar els vostres missatges a través del nostre WhatsApp, per escrit, per nota de veu, per trucada, per la via que vulgueu, al 972 31 37 02.
1: De cap a cap, visca la tarda. De cap a cap.
0: Visca la tarda, visca la tarda. Voleu posar el telèfon, però és igual. 972 31 37 02. Ens ho expliqueu? De seguida li preguntarem a en Francesc Sánchez i Carcasés, eh? Però abans hi posem una mica de música. Amb aquesta dels de Queen, el Radio Gaga.

0: Doncs com us deia, que aquest dissabte el Girona s'ho juga tot a casa per continuar a la primera divisió i la pregunta del dia és com creieu que acabarà aquest partit, guanyarem, amb quin resultat? Ja estan arribant les primeres respostes, En Pau, des de Blanes, per exemple, diu que el Girona guanyarà 2-1, però que tocarà patir fins a l'últim moment. I la Marta, des de Girona, ens diu que veu l'equip molt mentalitzat i aposta per un 1-0 amb un gol a la segona part. I en aquests moments volem saludar en Francesc Sánchez i Carcasés, que també ho viu de primera mà, això. Què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Martí.
0: Què?
1: Doncs, escolta, celebro que hi hagin aquests comentaris que són positius, que jo, lògicament, compartiré i m'hi afegiré. Un resultat, per cert, que ha dit la persona de Blanes, 2-1, que jo vaig pronosticar, i veurem, almenys la voluntat i la intenció hi és, en el programa Tot Rodó, el dilluns passat, perquè els tertulians d'aquest programa eren molt eufòrics i deien 3-0. No, jo me'n conformo amb 3 punts. 3 Vale. punts, que això vol dir que com que l'Eus és un molt bon equip, que ningú es pensi que perquè està en aquesta situació no és un bon equip, és un conjunt sense jugadors molt destacats i molt coneguts. Sí, hi ha alguns, però no és allò de figures, però és un bon conjunt, és un bon conjunt. Per cert, hi ha una bona davantera amb un jugador, doncs, famosí, que és l'Àlvaro, el fill de Coquito Rodríguez, i un jugador d'aquells de rematada, cosa que en aquest moment no té el Girona, per cert. Per tant, jo pensant que l'Eus pugui arribar a marcar un gol, confio que el Girona en marqui dos. Ja m'hi conformo, perquè, com deies tu, com, què farem? Doncs, bé, S'ha de guanyar.
0: S'ha de guanyar, perquè se'ns en va la primera divisió en principi.
1: Mira, Martí, quan l'única opció és guanyar, jo crec que pràcticament està millor que dir, mira, amb un empat ens en sortim, perquè aquestes coses vés a saber. L'Eus no se'n surt d'aquesta manera i amb un empat, doncs vas empat, com va passar doncs amb altres partits que recordem de promocions d'ascens, i al final doncs els altres guanyen o t'empaten, com és el dia de Lugo concretament, que és el que tinc molt mal en record. Per tant, a totes a guanyar actitud, que és el que ens semblava que faltava en el Girona en alguns partits, com per exemple contra el Mallorca, i es va refer una mica, no tant contra el Rayo Vallecano, a Vallecas, empatant, tot i que no va ser un gran partit. Contra la Real Societat a casa, que es tenia de guanyar perquè la Real Societat no va apretar tampoc, i al final, doncs en els dos darrers partits sí que han tingut moltes oportunitats, però falta d'encert, concretament contra l'Atlético de Madrid, en el Metropolitano, hi van haver-hi molts deixuts en direcció porteria, però si cap entra, el conjunt matalasser guanya per 1-0 i no t'emportes cap punt. Val a dir, però, també, que amb un empat no hauria servit pràcticament de res, ja es tenia de guanyar. Clar. Per tant, escolta'm, tota l'última jornada, que és demà a partir de les 9 del vespre,
0: exacte,
1: i jo confio que a les 11 farem una celebració de primera.
0: Doncs esperem que sí. Tu, per tant, dius 2-1, eh?
1: Sí, 2-1.
0: Ho deixo aquí. Ho deixo...
1: Però, 2-1 perquè és un resultat que, primer, me'n conformo. Qualsevol cosa que sigui
0: guanyar.
1: 3 punts.
0: Clar.
1: 3 punts, guanyar.
0: Sí, sí.
1: El 3, però de punts.
0: Sí,
1: de punts.
0: Sí,
1: si
0: clar,
1: fan 3 gols, si fan 3 gols, o en fan un,
0: no?
1: Tant me fa mentre siguin 3 punts.
0: Exacte, exacte. Molt bé. Doncs anem ara ja cap a l'agenda, et sembla?
1: Doncs mira, a l'agenda per celebrar moltes coses aquest cap de setmana, sobretot si demà doncs es guanya aquest partit. Hi ha les festes de primavera de Palafrugell, que tu coneixes bé.
0: Exacte.
1: I que segur que doncs, se n'ha parlat i en parlareu. Festes de primavera de Palafrugell amb moltíssimes activitats. I una altra celebració que ja comença avui mateix, ja ha començat, també és ben dit, que és el 20è aniversari de l'Auditori de Girona. Avui amb un magnífic concert en Pòveda, que compartirà escenari doncs, amb una fusió molt interessant amb el Cor Geriona i amb la Copa Ciutat de Girona, amb un compacte, amb un treball que es diu Desglas. Demà és el dia oficial, demà dissabte, de la celebració en Còrcoles, que faran a fora de el que és l'auditori, ben bé fora, doncs una actuació molt brillant, fora la Jaret, concretament. Després hi haurà la gran cantant Liza Davidson, un dia fort, demà dissabte, la proclamació oficial d'aquests 20 anys, i el diumenge, a partir de les 6 de la tarda, un espectacle que es diu Ressò, que hi participarà la Girona Jazz Project, Calavento, Black Music, Big Bang i moltes altres actuacions que conjuntament doncs, faran un fi de festa fantàstic. I després, com que això comença a les 6, sí, doncs algú que vagi cap a la costa, si es vol acostar anant cap a la costa o cap a un altre indret o hi van expressament, sí, comença aquest cap de setmana la Festa Major de Llagostera. Les festes majors, sí, ja que comencen a activar-se, recordem que ben aviat també serà l'hora de caçar de la seu, però aquest cap de setmana i fins a dimarts, Festa Major de Llagostera. Es comença a notar l'estiu, es comença a notar la festa, i la Festa de Llagostera és una de les que obre una mica, tot i que estiguem al mes de maig, que diem que és primavera. Escolta, Martí, amb la calor que fa avui, a mi em sembla que estem a l'estiu.
0: Sí, sí, es nota aquesta calor. Escolta, fa un dia estupendo avui, sí, sí, fa un dia ja d'estiu, no?
1: I tant que sí.
0: Doncs va, posem una mica de música. Gràcies per les propostes d'aquest cap de setmana. N'hi ha moltes més, eh? Però...
1: I a més, amb una salutació grandiosa al gran Joan Bosch, que aviat doncs, estarà amb nosaltres altra vegada, i el saludem ben cordialment per aviat anar de festa amb ell, que és fantàstic anar de festa amb en Joan Bosch.
0: Exacte, em consta que ens està escoltant, eh? Fa un moment m'estava escrivint, vull dir que sí, sí, ens està aquí darrere escoltant.
1: No deixa res per veure, ho controla tot ell, un dia que no ve i un dia que ho ha de controlar. Escolta'm, Martí, endavant, que vagi bé, salutacions i bon cap de setmana a tothom.
0: Una abraçada, adeu.

0: La Dua Lipa acompanyant-nos amb aquest Houdini aquí al de cap a cap. I escolteu, lligant amb el que ens deia en Francesc Sánchez i Carcassés, demà, el dissabte, a Llagostera hi ha Mama Duixa. I l'escoltem.
1: La combinació perfecta. El que passa a Girona. I la millor música. Amb Joan.

0: De cap a cap.
1: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
2: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Ei, ja saps què faràs el dissabte 30 de maig?
7: Encara no.
6: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
7: I on la fan?
6: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, el carrer Nou i molts més.
7: D'acord, però què hi trobaré?
6: Oh, bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
7: Doncs hi anem. Botiga al carrer de Girona, 30 de maig, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, @medallot_estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: Pere Puigverd us porta a l'hort.
1: Doncs sí, quan falta un quartet d'hora per arribar a les 5 de la tarda, parlem amb en Pere Puigverd. Hola, què tal, Pere?
2: Hola, molt bona tarda.
1: De quina fruita ens vols parlar avui?
2: Volia parlar de la fruita que toca més per aquesta temporada. A mi, ja saps que m'agrada sempre intentar recomanar quina és la fruita de més temporada, no?
1: Sí.
2: Cada època de l'any té una fruita que podríem dir que està en el seu millor moment. I aquest mes de maig podem dir que la millor fruita és la cirera.
1: La cirera. Molt bé, una fruita molt esperada. Fins quan podem tenir cireres que estiguin
2: doncs
1: bé?
2: Podríem seguir parlant de cireres durant 2 mesos.
1: Val.
2: Passa que ho faig jo el mes de maig perquè fins ara, com malauradament la cirera té un enemic que és el més greu de tots, no és els ocells ni les persones, l'enemic més greu que té, que li fa més mal, és la pluja.
1: La pluja.
2: Clar, fins ara teníem pluja gairebé cada dia i no aconseguíem tenir bones cireres. La majoria es perden amb la pluja. Pensa que si plou es pot perdre un 80-90% de la collita d'aquell cirerer. I per tant jo desitjava que el temps canviés per poder recomanar a la gent ara. Sí que podeu començar a menjar cireres, les trobareu més barates i tot, i per tant és quan toca.
1: Es nota que han anat baixant de preu, se'n veien algunes a preus caríssims i a poc a poc...
2: Bueno, perquè a la cirera hi ha dos tipus de preus, diguéssim, en el mercat. És a dir, varia molt en funció de 3 coses.
1: A veure.
2: Una és l'aparència física, és a dir, que sigui bonica, sigui brillanta. El gust és molt important, però el que fa més important perquè el preu sigui més elevat o més baix és el calibre, la mida.
1: La mida.
2: És a dir, una cirera gran i bona, dic les dues coses, doncs el preu és el triple o quadriple d'una cirera petita i més insípida.
1: Clar.
2: Pot ser que trobem cireres mitjanes bones, però aquestes varietats de cireres grosses que hi ha avui dia són tan extraordinàriament bones que, clar, el preu també acompanya i és això que deies tu, que trobes molt econòmiques, perquè la mida és petiteta i n'hi ha molta, i en trobes de molt cares perquè n'hi ha menys i són les més desitjades.
1: Val. I el color també? Vermelles, fosques, tot depèn de la varietat?
2: El color depèn una mica de la varietat. Si una varietat és una varietat que es torna negra quan madura, que això passa, s'ha de comprar quan és negra.
1: Clar.
2: És a dir, si aquesta varietat tu la compres de color verd, de color vermell, diguéssim, la trobaràs sense sucre, insípida, i no diràs, ostres, que una cirera més dolenta. Això és molt important, la persona que te la ven, que sàpiga què et ven, que sàpiga aconsellar. És a dir, hi ha gent que, sobretot en els joves, els agrada més la cirera menys dolça.
1: Menys dolça.
2: Però ja la gent més gran els agrada que sigui molt més dolça. I una cosa que agrada a tothom, que també fa amb el preu també és important, és la textura. És a dir, si una cirera és negra i dura,
1: consistent,
2: és el que avui dia a la gent li agrada més. Ara, si és una cirera tova, ja veus, ja fuig, ja pot ser una cirera, allò que em deies abans del preu, una cirera grossa i tova és molt més barata que una cirera grossa i dura.
1: Clar.
2: Indiferentment del color,
1: Molt bé. I també una altra cosa. Aquesta fruita és especialment delicada per transportar, per conservar, les cireres?
2: Home, les cireres no vull dir que sigui tan delicada com la maduixa, però podrien anar d'agafades de la mà. És a dir, la cirera, com a màxim, es guarda una setmana en frigorífic, per transportar-la no és tan delicada com la maduixa, admet fins i tot caixes de 5 quilos, cosa que la maduixa sol ser en caixes de quilo o 2 quilos, i per tant, però segueix en delicada. Si tu vols menjar una bona cirera, ha d'estar ben cuidada, ben transportada i ben conservada.
1: Molt bé. I a banda de menjar-les soles, com més les podem menjar, les cireres?
2: Home, la cirera és molt bona en pastisseria. Pots fer uns pastissos que se'n diuen clofotis de cireres, que és a dir, és una mica com una crema catalana espessa, sí. I allà hi barreges unes cireres. És a dir, són tipus de pastissos amb formatge, també posar-hi cirera. Lliga bastant bé, eh? És una fruita que potser no tant com la maduixa, però sí que ho pots fer. I llavors hi ha cuiners que també ho fan amb diferents tipus de carn, com si cuinessin amb figues o prunes, també fan servir les cireres.
1: Molt bé.
2: Lliga bastant amb carn, més que en peix no, però amb carn lliga bastant.
1: Molt bé, Pere, doncs a menjar cireres, que ara és l'època.
2: Sí, ara és l'època i trobareu de tots preus. Vull dir que
1: de tots preus.
2: Si voleu, sou d'aquells que amb poques us en conformeu, sobretot digueu-hi que us la deixin provar.
1: Clar.
2: Jo sempre us la deixo provar als meus clients. Si la troben bona, llavors podeu gaudir d'una bona cirera aquest temps, però penseu que la setmana que ve i l'altra fins al juny podrem comprar molt bones cireres.
1: Doncs mira, si les voleu provar, si voleu que en Pere us les deixi provar, podeu anar a veure Fruites Núria, que estan a la carretera dels Masos de Ventalló, i també crec que en vens online, no?
2: Sí, però allà on la gent d'aquí la trobarà millor,
1: clar,
2: és a les botigues que tenim a Banyoles, a l'Escala i a Ventalló.
1: I a Ventalló.
2: Ens agrada més tractar directament amb la gent.
1: Home,
2: també diràs. Podeu comprar online, evident que sí, però a nosaltres ens agrada molt el tracte personal, que la gent pugui fer això, provar-la. I a veure, quina és més bona, aquesta o aquesta? Provosa. Nosaltres normalment tenim més d'un tipus de cireres i la gent que els aprovi és el que més m'agrada a mi, eh? Des de cireres no m'importa que vegi en una caixa un o dos quibos de pinyons, de cireres, vol dir que la gent els ha
1: bona
2: provat.
1: Bona senyal, eh?
2: I bona senyal.
1: Molt bé, Pere. Doncs que passis una bona tarda i ens veiem la setmana que ve.
2: Doncs una abraçada a tots els oients.
1: Una abraçada.
2: Una abraçada.
1: Adéu.

0: De cap a cap, la música que fa moure la tarda.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que...

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
8: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà.
10: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio.

0: 10 minuts i dos quarts de 6 de la tarda. I ara volem parlar amb en Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Martí. Com va tot?
0: Doncs molt bé, molt bé. Per aquí fent el programa avui, el de cap a cap. Avui a Girona tothom... Bueno, avui, demà, tothom deu estar nerviós per aquest últim partit del Girona en el que s'ho juga tot. De què hem de parlar
1: avui? Jo crec que fa molts de dies que diguem-ne que la gent de Girona està molt nerviosa. I fixa-t'hi que dic la gent de Girona i no només els aficionats del Girona, perquè jo crec que aquest nerviosisme que fa que demà el Girona s'ho jugui tot a cara o creu per continuar o no a la primera divisió espanyola, ha transcendit el que són els aficionats de Montilivi, que ja portaven nerviosos molts de dies. Ningú s'esperava que la cosa acabaria així, tot i que la temporada va començar molt malament. Pensa que el Girona va fer només 3 punts en els primers 7 partits, però després es via més o menys refet, i ara fa unes jornades va guanyar el Villarreal a casa i va empatar el Camp del Madrid, i semblava que ja només li quedava res, molt poqueta cosa per sortir-se'n i salvar la categoria. No ha estat així, es va perdre 3 partits seguits, un darrere l'altre, contra el Betis, contra el València i contra el Mallorca, que va ser decisiu, i després han encadenat, diguem-ne, 2 empats que l'han portat a que demà s'ho jugui tot. Demà a les 9 del vespre Montilivi estarà ple de gom a gom, però la gent del Girona està molt nerviosa, perquè alguns diuen la gran avantatge és que es depèn d'ell mateix, i és així. Si el Girona guanya, se salva, però aquest també és el gran inconvenient. El Girona porta molts partits sense marcar gols, excepte Stuani, que juga infiltrat i ho pot fer-ho, però la sensació és d'absolut derrotisme fins aquesta setmana. Aquesta setmana hi ha hagut com una barlavifalla i tothom vol estar al cantó del Girona i la ciutat s'hi ha volcat. De fet, la gran bandera que uneix a la plaça Catalunya de Girona s'ha canviat, i a part de la senyera, aquesta vegada la senyera té l'escut del Girona, un emblema de la ciutat, com és el Terlà, s'ha mantingut més dies al carrer i porta la samarreta del Girona. El club ha repartit, diguem-ne, banderes que es varen esgotar, les primeres que eren diguem-ne, regalades, i els balcons de la ciutat porten l'escut del Girona. Hi ha com una gran excitació per fer que el Girona mantingui la categoria, i per tant, uns estan molt desanimats i la gran majoria pensen que és una ocasió única, que les coses s'han fet malament i que se n'haurà de parlar molt quan hagi acabat la temporada, però que demà a les 9 del vespre tothom ha d'estar al cantó del Girona i ningú se n'ha de recordar d'aquell desenllaç tan dolent que hi va haver-hi l'any 2020, quan el Girona en l'últim partit del play-off, ja ho tenia tot fet per ser primera, va perdre Stuani per expulsió, i en el minut 96 l'Elx va guanyar. No pot haver-hi tantes desgràcies seguides. El Girona demà ha de guanyar, i la gran majoria pensa que pot guanyar, però els nervis hi són, i l'expectativa de baixar a segona ningú la vol pensar, perquè tothom pensa el mateix: guanyant un partit te salves, i aquest és un partit que amb la gent a favor, amb el públic a favor, amb la ciutat remant a favor, el Girona ha de guanyar.
0: Doncs vinga tots cap al camp el dissabte. Quin titular hauríem de fer si el Girona guanyés i es quedés a la permanència pel diumenge?
1: Mira, me'n vaig amb un tòpic, no hi havia pensat, però me'n vaig amb un tòpic molt de boxe, salvats per la campana. No hauria d'haver estat així, però realment, diguem-ne, el públic ha d'empènyer l'equip, i l'equip no té gol, però la gent tindrà molta... Hi ha una cosa que jo crec que ho puc canviar-ho tot, que és un vídeo motivacional que ha fet el Girona, que ho explica tot. L'any 2020, quan en el minut 96 Pere Milla marca aquell gol gol que deixa el Girona fora de la primera divisió, l'estadi de Montilivi estava buit perquè estàvem en plena pandèmia. Demà estarà ple fins a dalt de tot. La gent esperarà l'equip, la rebarà. La gent està molt emprenyada, i però precisament perquè està molt emprenyada per la situació, una situació, jo diria que inexplicable, vol que aquest partit acabi en victòria. Per tant, tant de bo sigui així, és que estiguem salvats per la campana, i encara que alguns creuen que seria de justícia poètica que marqués en l'últim minut Estuani, doncs la gran majoria el que vol és que el Girona jugui bé, que marqui 2 o 3 o 4 gols i que en el minut 80 pugui gaudir-se de la primera divisió. Segurament no serà així, perquè en el Girona li costa molt marcar gols, però cal tenir confiança i cal apretar molt a l'equip, perquè el Girona s'hi juga alguna cosa més que 3 punts en aquest final de temporada. S'hi juga el ser o no ser com a club.
0: Si el Girona aconsegueix la permanència, que esperem que sí, on s'ha d'anar a celebrar?
1: Mira, bona idea, és veritat, no som de gaire. Jo crec que si el Girona ho celebra, la gent s'escamparà, i la plaça Catalunya està tradicionalment dels llocs que els gironins han triat, diguem-ne, per celebrar-ho. Jo crec que si el Girona se salva, s'escamparà per tota la ciutat. No sé si el club té preparada alguna cosa en la zona propera a Montilivi, però jo crec que la gent sortirà, voltarà, i un dels llocs, diguem-ne, de trobada pot ser precisament aquesta plaça Catalunya.
0: Molt bé. En Francesc Sánchez i Carcassé ens ha dit que ens ha fet la porra, ens ha dit que quedarien 2-1, que seria la cosa bastant disputada. Què? Quin resultat farem demà?
1: Si m'ho permets, no faré cap resultat. Diré només una cosa: el Girona guanyarà.
0: Ja
1: ho diu, si en Francesc Sánchez i Carcassés, que en sap molt més que jo d'aquestes coses, diu que 2-1, m'hi apunto, perquè en 2-1 significa que patirem molt, però el Girona se salvarà. I aquest és l'objectiu.
0: Aquest és l'objectiu, i tant. Doncs després li preguntarem a en Raül Muixac, també. Aviam què n'opina de tot això.
1: A veure què diu. Aquest també hi entén molt de futbol i coneix molt bé l'equip.
0: Molt bé, doncs Jordi, que vagi bé.
1: Gràcies, Martí.
0: I
1: escolta, demà tots a patir i tots a intentar gaudir al final dels 90 minuts perquè el Girona continua siguent equip de primera.
0: Jo estaré aquí al control tècnic de la ràdio perquè tot s'escolti perfecte i esperem que per posar els gols aquí a la pantalla.
1: Serà així, esperem-ho.
0: Esperem que sí. Molt bé, Jordi, moltes gràcies.
1: Fins ara. Bona tarda. Adéu-siau, molt bon cap de setmana.
0: Igualment. De cap a cap, èxits encadenats.

0: de cap a cap.
1: Hi ha un moment
2: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
1: Perquè saps que no ho entendràs.
2: Perquè et canses d'esperar.
1: I de no saber exactament què estàs pagant.
3: I si fos fàcil?
1: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
2: Sense sorpreses.
1: Parles amb persones i saps en tot moment
2: què tens contractat.
1: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
3: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
6: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
5: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
6: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
5: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
6: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
5: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
7: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
9: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
10: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
11: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
13: d'assassinat. Entitats com el Grup Tenis La Bisbal i el Camp.
12: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
14: Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
15: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
16: Avui una jornada plenament assolellada.
17: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
18: Radio Capital.
17: Per saber tot el que passa a casa teva.
19: La ràdio de l'Empordà Capital.
0: De cap a cap, el ritme que necessita la teva tarda.

0: Die With A Smile, tema de Bruno Mars i Lady Gaga, sonant aquí el de Cap a Cap, Ràdio Capital, Taronja Ràdio i Ràdio Marina. Doncs va, ara anem a parlar amb en Raül Muixac, que el tenim aquí a l'altre costat. Què tal, Raül?
1: Hola, bona tarda, Martí.
0: Bona tarda. Què? Com ho afrontem, aquest partit del dissabte?
1: Bueno, doncs és un partit que és una autèntica final,
0: sí,
1: perquè això sí que ha de quedar clar. El Girona només li val la victòria. Per tant, tot el que no sigui guanyar el partit, no cal que fem números ni comptes, ni que mirem què fan els altres, ni res. O sigui, tot passa per aquí. I la cosa bona és aquesta, que no s'ha de mirar enlloc més. La cosa difícil és guanyar el partit, no? Perquè ja ha tingut ocasions de fer-ho en les dues últimes jornades contra equips que s'hi jugaven menys, perquè la Real Societat i l'Atlètic de Madrid estaven ja en post-temporada pràcticament, i jo crec que van donar moltes facilitats. I en canvi l'Elche doncs ve a, com a mínim, sumar un punt que el deixi completament salvat, i això jo crec que li afegeix un punt de dificultat en el partit. A més de les lesions, que tenim una colla de jugadors que estan tocadets.
0: Això t'ho va preguntar, sí. Com arriba el Girona aquest últim partit?
1: Mira, doncs, el més important, Estuani no ha entrenat pràcticament, ho ha fet al marge, però ja ha dit Mitchell ara fa una estona que ell està igual a punt per competir, que l'infiltraran, com en els últims partits, i que més minuts o menys, però que vaja, que hi serà. L'altre jugador que es va fer mal, Alejandro Francés, que havia sigut titular els últims partits, també podria ser que s'infiltrés. Aquest ha entrenat parcialment. I la resta, doncs, en principi, tots bé. Lemar està a punt, Hugo Rincón està a punt. Ha parlat d'un jugador que es va lesionar a Bilbao en la primera volta, que és Donny van de Beek, que ens hagués fet molta falta, i ha dit que està per jugar. Si pot ser una carta vermella per jugar a l'últim moment, però vaja, en aquest sentit, bones notícies. I res, també plana sobre el partit, si pot ser l'últim partit de Mitchell. Ja ha passat de puntetes en la sala de premsa avui i ha dit que només està concentrat en aquest partit, que és com una manera de dir que bueno, ja en parlarem quan acabi el partit, però vaja, hi ha molts condicionants. I el que és segur també és que Montilivi en teoria ha de ser una olla a pressió. Està tot venut des de fa molt de temps. El Girona ha escalfat les xarxes amb vídeos emotius. Hi haurà rebut els jugadors dues hores abans. Per tant, hem de pensar que tot l'escenari va, diguem-ne, per portar el Girona amb volandes. I, a més, no oblidem que tenim un precedent amb l'Elche en un play-off d'ascens que ens va fer molt de mal en plena pandèmia.
0: Sí,
1: l'Elche va deixar fora el Girona de l'ascens al minut 95, i això és una espineta que hi ha clavada. Per tant, tots aquests condicionants els fotem en una coctelera, 90 minuts de futbol, i qui tingui el cor delicat que intenti buscar-se un entreteniment.
0: Que ens escolti per la ràdio, en tot cas.
1: Sí.
0: Molt bé. Què més podem explicar?
1: Mira, jo deia que, clar, que no hem de mirar què passen als altres partits, val? Però sí que he estat buscant les diferents combinacions que es poden donar, no? Perquè hi ha quatre partits que interessen a la zona de descens, que és el Betis-Llevant, el Getafe-Osasuna, el Girona-Elche i el Mallorca-Oviedo. De Llevant, Osasuna, Girona, Elche i Mallorca surten dos equips que baixaran i tres se salvaran d'aquests cinc. Val? Els partits són Betis-Llevant, Getafe-Osasuna, Girona-Elche i Mallorca-Oviedo. Hi ha 81 combinacions possibles.
0: Carai.
1: En 75 d'aquestes combinacions el Mallorca baixa.
0: Val.
1: En 54 baixa el Girona. L'Elche baixa amb 18 i el Llevant i Osasuna només baixarien amb 4 combinacions i 3 respectivament.
0: Carai.
1: Hi ha una combinació, que podria ser bastant factible, que salvaria el Girona i l'Elche. I per què és interessant això? Doncs perquè si arribem al tram final de partit i resulta que l'Elche està salvat tant si guanya com si perd, com si empata, doncs home, aquí després a vegades passen coses sobre la gespa. I a més, és una combinació que tampoc és gaire difícil que es doni, que és que el Llevant perdi el camp del Betis. Sí. El Llevant va com un tiro, el Betis no s'hi juga res, però és l'últim partit del Betis a casa. L'altre, que Osasuna perdi el camp del Getafe. El Getafe s'està jugant a Europa. Aquest és més probable que passa. Que l'Elche perdi el camp del Girona. És a dir, si el Girona no guanya, ja no cal que mirem cap equació. Per tant, aquest s'ha de donar. I que el Mallorca, que s'està jugant la vida, guanyi a casa a l'Oviedo, que està descendit. Per tant, n'hi ha tres d'aquests, el Getafe, Osasuna, el Girona, Elche i el Mallorca, Oviedo, que l'1 a la quiniela no és gens estrambòtic. El Betis Llevant és una miqueta més imprevisible, però si, arribats al cas, aquests resultats s'estiguessin donant, l'Elche podria tenir la tranquil·litat de saber que se salva igual. Per tant, com que hem vist tantes coses rares en els últims minuts de partit, jo he mirat totes les opcions que hi ha, però vaja, el que està clar és que el Girona ha de sortir a intentar guanyar, que si marca un gol ha d'intentar anar a fer un segon gol, perquè arribar al tram final amb un sol gol de diferència pot fer venir molt de nervis, i vaja, a veure si és capaç l'equip doncs, de superar doncs, la pressió que tindrà, el pes de la història, la responsabilitat, i tirar el partit endavant i ens dona una alegria. Jo crec que sí que ho tirarem endavant, que patirem, sí. Però crec que el Girona no pot tirar endavant. L'Elche és el pitjor visitant de la categoria. Ha fet 7 punts lluny del seu estadi. Ja sé que el Girona és un especialista en donar vida a equips que estan mig morts, no? Després també hi ha una altra cosa de l'Elche que jo crec que en juga una miqueta a favor, que és que, tot i que és un equip de la zona baixa, no juga com els equips de la zona baixa. L'entrena Eder Sarabia, que és un home que té l'ADN a Barça també en la manera de jugar, és un equip que li agrada arriscar, li agrada tenir la pilota, li agrada atacar, no sap defensar, no sap tancar-se com per exemple ho fa un Getafe o t'ho pot fer el Llevant. Per tant, aquests equips en el Girona normalment se li donen bé. Per tant, en aquest sentit jo crec que això també és un punt que ens va a favor. Però evidentment, a 90 minuts i a l'últim dia, vaja... Preparem-nos per patir i a veure si a les 11 podem esclatar l'alegria.
0: Resultat i quina porra faries?
1: Aviam.
0: Mira, en Jordi Grau em deia que guanyaran, ja està.
1: Aviam.
0: En Jordi Grau m'ha dit, guanyaran. En Francesc Sánchez i Carcases m'ha dit un 2-1. I l'audiència m'està dient molt 2-1, 1-0, 2-0... Algun m'ha dit que empataran.
1: Va, doncs jo vaig també amb el marge de victòria per un gol. I com que veig que te diuen molts 2-0, molt 2-1, jo et diré un 1-0.
0: Vale.
1: És a dir, empatiment. I jo crec que això només pot acabar d'una manera, que és que marqui l'avi, que marqui Cristian Estuani, i per tant serà en el tram final, perquè no crec que surti d'inici. Per tant, 1-0, patint, però evidentment després desfermant-nos.
0: Molt bé, doncs esperem que així sigui. I ho viurem aquí a la ràdio, a Taronja Ràdio, a Ràdio Capital, a partir de 9:15.
1: Bueno, no sé si obriu un quart d'hora abans, perquè hi haurà,
0: si vols,
1: perquè hi haurà molta teca, molta rebuda. No sé si podríem ampliar la prèvia a 3:15. T'acabo de trecar en directe.
0: Sí, no hi ha...
1: Per tu sí?
0: Per mi sí, per la ràdio també, no pateixis.
1: Doncs vinga, jo crec que ampliarem una miqueta perquè tindrem l'Arnau Madrià per allà voltant al mig de l'afició en la rebuda del Girona, tindrem sons i imatges de la rebuda de l'equip, que es preveu que serà èpica, i jo crec que amb en José Martínez, llegenda viva del Girona, i amb en Jordi Gratacós vivint-ho amb nosaltres també, jo crec que tenim tela i que, bueno, ens acompanyarem un quart d'hora més, tots juntets, la gent, per exemple, el chat ens ho reclamava, una miqueta més de prèvia, una miqueta més d'acompanyament, perquè la gent tindrà nervis.
0: Clar.
1: I doncs, mira,
0: l'ampliem.
1: Senyor.
0: Molt bé. Doncs va, ens escoltem demà.
1: Demà, vinga, va.
0: Va, que vagi bé.
1: Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que les carreteres de la Costa Brava concentraran algunes de les principals retencions previstes per aquest cap de setmana pel pont de la Segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit calcula que prop de 600.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui divendres i demà dissabte. El retorn de dilluns podria mobilitzar uns 300.000 vehicles més. Entre les vies de més afectacions previstes hi ha la C31 a l'altura de Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro, així com la C65 a Llagostera i també a Santa Cristina d'Aro. Es desplegaran més de 150 quilòmetres de mesures especials per intentar reduir les retencions i millorar la fluïdesa de la circulació. La policia local de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà i els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones en una operació conjunta per un intent d'ocupació d'una casa a Empúria Brava. Els fets van passar a la nit de dimecres a dijous, quan una veïna va donar l'avís en sentir sorolls de vidres tancats i moviments sospitosos a un habitatge del sector Biblios. La policia local s'hi va dirigir i en arribar va veure indicis d'accés il·legal. Els agents van avisar el suport dels Mossos i després d'una primera inspecció i no localitzar ningú dins, van assegurar la zona i van col·locar cinta policial. Unes hores després es va tornar a detectar activitat sospitosa i s'hi va fer una nova inspecció. Aleshores els agents van trobar diverses persones a l'interior i la policia en va detenir 7 per un presumpte delicte de violació de domicili. I la ceramista Anna Maria Pla Massot ha mort als 79 anys. Va ser una de les figures principals en la creació i el creixement de caganer.com, el negoci familiar ubicat a Torroella de Montgrí que va contribuir a internacionalitzar una de les figures més populars de la tradició catalana. Nascuda a Barcelona l'any 1946, Anna Maria Pla va dedicar bona part de la seva vida a la ceràmica i a la creació artística. També sentia una gran estima pel mar i pels paisatges marins, una sensibilitat que sovint quedava reflectida en les seves obres. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest divendres. Tornem dilluns amb tota l'actualitat informativa.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
5: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Lídaca.
6: Love of Lesbian,
5: La Moda,
6: 31FAM,
5: Sidoní,
6: La Ludwig Band,
5: Cupido,
6: Barry B,
5: Carlos Ares,
6: Remei de Cala Fresca,
5: d'en Peralbo i el Comboi
6: i molts més.
5: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
6: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
5: Festival Lídaca,
6: l'estiu comença aquí.

Última hora del De Cap a Cap. Estem en directe a Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina. I en aquesta última hora del programa, recordeu que encara ens podeu fer enviar els vostres missatges, eh? La pregunta del dia que us faig és: com creieu que acabarà el partit de demà del Girona? Guanyarem? Amb quin resultat? Ens ho podeu escriure, els vostres missatges, a través del WhatsApp, amb notes de veu, amb trucades, el que vulgueu. El 972 31 37 02. 972 31 37 02. Com, per exemple, ha fet la Laura, que està a Lloret de Mar, que ens diu que el més important serà no encaixar aviat. Creu que acabarà amb un 2-1. En Carles des de Figueres, per exemple, ens diu que confia plenament en l'equip i Montilivi viurà un gran dia. Aposta per un 3-0. I l'Anna des de Sant Feliu de Guíxols els diu que té el cor encongit, però que el Girona es quedarà a primera. Diu que un 2-1. Ho està dient molta gent, 2-1. Doncs aviam què passa, aviam què passa. Mentrestant, anem a posar una mica de música. Ara ho fem amb Bruno Mars, amb el seu últim disc, que és fantàstic, sona així de bé, amb aquest tema que es diu Risk It All.

Quin tema, aquest de Bruno Mars, eh? De seguida anem amb les novetats de cinema i de sèries, però abans ja dormiré, Figaflaues i La Fúmiga.

0: Doncs és divendres i, com sempre, parlem amb la Montse Rico i amb en Josep Lluís Vidal per saber les últimes novetats de cinema i el que tenim a les cartelleres i a les plataformes. Hola, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Martí. Què tal? Molt bé, molt bé. Primer de tot, deixa que enviï tones d'amor amb en Joan, que segur que ens escolta. Torna aviat, guapo! Et trobem a faltar. ja està, dicho.
0: Molt bé.
1: Ara, si vols, comencem, com cada divendres, perquè tenim, la veritat, moltes estrenes i aquesta setmana destaquem una en especial, eh? Mira, escolta això. Tot un blockbuster en tota regla de Mandalorian, en Grogu arriba a les sales de cinema. Es tracta d'una nova aventura de l'univers Star Wars de George Lucas que compta amb Pedro Pascal, amb Sigourney Weaver, ja començant només amb això, la veritat és que pinta bé.
0: Molt bé.
1: Què ha passat en aquesta nova temporada, pel·lícula, part, digue-li que vulguis, doncs que el malvat imperi ha caigut, però encara queden senyors de la guerra imperials escampats per tota la galàxia.
0: Molt bé.
2: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
3: Solo doy caza.

0: criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
1: Queden els senyors dolents, però per sort el legendari caça recompenses mandalorià Din Djarin i el jove aprenent Grogu són allà per protegir la nova república, així que ja amb això podem estar tranquils. I atenció a aquesta proposta, perquè arriba una pel·lícula rural sobre les segones oportunitats i l'amistat. No té res a veure amb l'anterior. Mira, és molt interessant perquè són persones de diferents generacions. Els protagonistes, Isabel Rocati i Carlos Cuevas. La pel·lícula es diu Cowgirl i no és una pel·lícula de cowboys, sinó una història d'una grangera amb dificultats que contarà amb Enriqui, un jove nouvingut, i amb Bernat, i descobrirà que mai és tard per començar de nou. És un bon missatge. Més coses, arriba també un thriller ambientat al món de la lluita lliure sobre un campió retirat que es veu obligat a retornar per resoldre problemes econòmics del seu germà. El repartiment, Russell Crowe, Luke Hemsworth. Ni més ni menys, es diu La Bèstia. T'ha vist.
2: ¿Para qué entrenamos duro?
3: Para respirar.
2: ¿Para qué lo necesitas?
3: Para pensar.
2: ¿Por qué?
3: Si respiro, pienso. Si pienso, gano.
2: Eso es, chico. ¡Vamos!
1: En fi, motivació total.
4: Sí, sí, sí.
1: Va, retrocedim en el temps a una pel·lícula de Silvio Soldini que ens ambienta la tardor de l'any 1943. Està basada en fets reals. Ens trobem un Führer que veu enemics per tot arreu i està obsessionat en que més tard o més d'hora l'embereniran.
4: L'enverinin, això.
1: Sí. Va, una dona doncs és recollida juntament amb altres joves del poble per tastar el menjar que prepararan per al Hitler i així es titula la història, Les catadores de Hitler. Carai. Terrorífic, oi?
4: Doncs sí.
1: Però terror, el film Passajero Nocturno. És un terror sobrenatural sobre una jove parella que presencia un brutal accident nocturn i una presència demoníaca, vamos, el que ens passa cada dia, s'ha unit a ells i no s'aturarà fins a convertir el seu viatge en un malson. Però volem tancar aquesta setmana l'apartat de cinema, si ja m'ho permets, amb un film nominat enguany a millor pel·lícula estrangera. És una pel·lícula més petita, és una pel·lícula que es pot veure també en català i es diu Un món fràgil i meravellós. És un drama romàntic que ens acostarà a Nino i a la Jasmina, una parella que va néixer el mateix dia enmig d'una tragèdia que va sacsejar Beirut. La pel·lícula es segueix al llarg de tres dècades marcades per la passió, pel desamor, per l'esperança. Els seus camins es van creuant una vegada i una altra vegada i nosaltres en serem testimonis de primera fila en aquest món fràgil i meravellós. La veritat és que si t'agraden aquestes pel·lícules de format més petit, molt, molt recomanable. I si et sembla, anem aquesta setmana a les plataformes, tu ets de sèries?
4: Sí, sí, també.
1: Doncs aquesta setmana...
4: Soc d'anar al cine els dimecres, però...
1: Jo també.
4: Però també, sèries també, també.
1: Doncs va, aquesta setmana, revelegem.
5: Mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Visca Can Mosca! Ens apugen el lloguer per 6.
7: Això és legal?
8: Estàs cargant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
9: Què collons fotem?
10: T'estàs parint com un lloc i és perillosa aquesta merda, vale? Ho has de parar.
1: Revelejar. HBO Max estrena aquesta sèrie dirigida pel Paul Rodríguez i Isaac i la Cuesta. Està inspirada en les pròpies vivències del creador, de Paul Rodríguez, i se situa, òbviament, com el seu nom indica, al barri del Raval, que es converteix en un personatge més de tota la trama. I Can Mosques és el restaurant centenari del Raval de Barcelona, un restaurant doncs, molt integrat, estimat, respectat per tothom, que ha de fer front a un desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. Atents, perquè estem parlant d'un thriller, eh? Uh-huh. O sigui, acció i molt de moviment. Mira, els protagonistes, per salvar Can Mosques, hauran de creuar límits que mai s'havien imaginat. O sigui que si Rebelejar ens esperaven que seria una sèrie tranquil·la, no. No té res de tranquil·la. Aquesta és la primera proposta, HBO Max. Se tiene que morir mucha gente. Aquest és el títol, la novetat aquesta setmana a Movistar Plus. Una sèrie amb Ana Castillo, amb Macarena García, amb Laura Huesma, amigues des del cole i fins a dia d'avui cadascuna amb les seves històries, com és natural. Arriba també dels creadors de Big Mouth a Netflix, Temporada de Celo, una comèdia romàntica, però que és d'animació, que és per adults i que està ambientada en el món animal, com ho veus? És una combinació així com bastant rocambolesca.
4: Sí, una mica.
1: Mouth, a Netflix. I Acció sense fi, el film que s'estrena per a Prime Video, Rag, Giant, Ghost, War, operacions encobertes de la CIA, espionatge, una miqueta de tot.
4: Molt bé.
1: Satisfacció garantizada. La tenim garantida a Apple TV, un thriller amb tocs de comèdia que segueix a una mare recentment divorciada que es veu immersa una altra barreja d'aquestes estranyes en una perillosa espiral de xantatges, d'assassinats i de futbol juvenil. O sigui, carai, una combinació una miqueta estranya. Sky Showtime té a punt nous capítols també de l'spin-off de Yellowstone, es diu Rancho Dutton, però no. Avui no ens quedem a Texas. No puc evitar-ho, ho sento.
4: Oh, yeah.
1: Ja que hem començat el nostre espai així, amb una galàxia molt, molt llunyana, deixa'm dir-te una cosa. Que la força t'acompanyi, Martí.
4: Molt bé, igualment, que la força us acompanyi també. Anirem a veure Star Wars aquesta setmana.
1: Va, bon cap de setmana.
4: Igualment. Adéu.
7: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio.
4: Doncs seguim endavant, Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina, amb més música ara, amb el Friday I'm in Love dels The Cure.

0: Living on a Prayer, tema de Bon Jovi. I escolteu una cosa, d'aquí re 4 minutets tornem amb aquesta. La coneixeu, no? És la Madonna. Doncs serà això, d'aquí 4 minutets.
1: De cap a cap. Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
2: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
1: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
2: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
6: Ei, ja saps què faràs el dissabte 30 de maig?
7: Encara no.
6: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
7: I on la fan?
6: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, el carrer Nou i molts més.
7: D'acord, però què hi trobaré?
6: Oh, bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
7: Doncs hi anem.
8: Botiga al carrer de Girona, 30 de maig, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
9: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
10: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
11: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
1: De cap a cap.
12: Els

0: 20 minuts i arribarem a les 7 de la tarda i ara és moment per saludar el nostre home del temps, l'Isaac Vilà. Hola, què tal?
1: Bona tarda.
0: Molt bona tarda. Què? Quin temps ens espera aquest cap de setmana? Perquè avui s'ha posat a fer una temperatura que, escolta, no em podia resistir i pantalons curts de seguida des del minut 1, avui.
1: Doncs sí, per la gent que li agrada l'estiu, aquest cap de setmana serà d'estiu amb majúscula.
0: Ah, que bé.
1: De fet, ja avui ja fa una tarda pràcticament molt plàcida, ja hem deixat enrere tots aquells dies de ruixats, de tempestes que vam començar aquest inici de setmana, i bé, tenim uns dies d'estabilitat, amb un petit matís. El vols saber, Martí?
0: Sí, home, i tant.
1: Doncs que, clar, aviam, som al mes de maig encara, sí. I el mar encara està força fresc. La gent que visqui arran de mar, des de l'Alt Maresme fins a Portbou, pràcticament, fins al nord de l'Alt Empordà, probablement es fixi que arran de mar poden aparèixer petits bancs de boira, sobretot demà al matí podríem ser presents a alguns punts del litoral, i si en el cas de presentar-se, la temperatura quedaria força curta, d'acord? Però en principi serien bancs de boira marítims momentanis, algunes hores al matí, però després ja s'anirien aixecant i quedarien unes tardes ben assolellades i càlides a l'interior. Avui ja hem arribat als 26-27 graus en punts del Gironès, de l'interior de l'Alt Empordà, del Pla de l'Estany, calor, en majúscules, però és que aquest cap de setmana podríem arribar ja un altre cop a la xifra dels 30 graus al Gironès, per exemple.
0: Déu-n'hi-do, no està malament.
1: Estiu en majúscules.
0: Molt bé. Efectivament. Doncs escolta, fantàstic. Ets seguidor del Girona?
1: Sí, aquesta temporada sí. Ai, quin patiment demà.
0: No, clar, és que demà és el dia, demà s'ha de guanyar. Aviam, quin resultat tindrem?
1: Aviam. Ostres, a millor firmaria un 2-1 a favor del Girona.
0: 2-1,
1: i ens salvem la per...
0: Aquí tothom està dient 2-1. Gairebé tothom que m'està escrivint, tothom m'està dient 2-1.
1: Bueno. Haurem de patir i ens salva l'Estuani els últims 5 minuts per salvar el desempat.
0: A veure. Esperem que sí. Esperem que tot vagi bé.
1: Màniga curta i...
0: Per anar al camp, màniga
1: curta, i pantalons curts per anar a Montilivi demà, eh?
0: Perfecte.
1: Si estarà molt i molt bé.
0: Sí, estarà molt bé. Doncs, aviam si és veritat. Moltes gràcies, Isaac.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Ciao.

0: si antes te hubiera conocido, Karol G, sonant aquí al de cap a cap a Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital. I seguim amb més música, amb els Tiets, amb aquest Bailoteo.
1: De cap a cap, els èxits de la teva vida.
2: M'he despertat d'aquest

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Hathaway ens acompanyava amb aquest What is Love, aquí el de Cap a Cap. I abans d'acabar, fem una mica de repàs a l'agenda.
1: Bona tarda, fem un repàs de les principals activitats que podrem fer aquest cap de setmana a les comarques gironines. I és que Roses celebra la tercera edició del Podcast Fest, Roses, el festival de podcasting en català de la Costa Brava. De la mà de la productora La Manchester i amb el canvi de nom, entre les principals novetats, en destaca el canvi d'ubicació. El Podcast Fest deixa enrere el Mas de les Figueres per instal·lar-se a la Ciutadella de Roses i hi haurà noms com el d'Albert Om, Joan Maria Pou, Peyu, Albert Pla o Tomàs Molina en el cartell d'enguany. I del 21 al 23 de maig se celebra la quarta edició del festival Això al Poble No Li Agradarà. Tres dies amb 10 propostes escèniques d'arts vives i pràctiques contextuals a 6 municipis gironins, que són Olot, Figueres, Porqueres, Mieres, Banyoles i Puntos. I aquest dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda se celebra Sant Julià de Ramis, la novena festa de la cervesa. Es podran gaudir de cerveses artesanals, la furgoteques, parades d'artesania, inflables i música en viu, que enguany anirà a càrrec de Moby Dixie i els Modern Mind. I dissabte 23 al Bons i diumenge 24 a Sant Iscle se celebra el Mercat d'Oli i Vins de l'Empordà amb tot un dia per gaudir d'aquests productes amb olis premiats en diferents concursos dels millors olis de Catalunya i també de les Borges Blanques i vins de les D.O. Empordà, Costes del Segre i els pocs filtrats de Calonja. I el diumenge 24 de maig se celebra a Figueres la Festa del Joguet. Aquesta és la trobada de joguets de col·lecció que compta amb la participació de diversos expositors d'arreu de Catalunya, de la resta de l'Estat i també d'altres països com França, Holanda i Alemanya. I finalment, aquest cap de setmana, Palamós celebra una nova edició del Festival Mariner Palamós Terra de Mar, un esdeveniment que celebra i rememora el vincle de Palamós amb el mar i el seu port. Hi haurà activitats, visites guiades, sortides en vaixell i tastets, entre d'altres. I fins aquí el repàs de les principals activitats que hi haurà aquest cap de setmana a les comarques gironines. Adeu, adeu!
0: Adeu, Maria, moltes gràcies. I nosaltres marxem, com diria en Joan, fotem el camp. I marxem escoltant la que serà la cançó de l'estiu, ja veureu. Quevedo i Elvis Crespo, això es diu La Graciosa.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Del 21 al 25 de maig, vine a gaudir de Pals, Vila Florida. Activitats per tota la família. Ruta guiada en bicicleta pels arrossars. Taller de cuina amb flors amb la xef Yolanda Bustos. Desfilada de moda, concert de Joan Miquel Oliver i molt més. Consulta tota la programació a pals.cat o l'oficina de turisme. Pals Vila Florida, del 21 al 25 de maig.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
4: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Listen, Matt, you ain't all of that, cat. And Elwood, you ain't no good.
1: 25 anys.
2: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25è aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
3: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
1: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
0: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
1: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
2: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.

0: qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
1: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
2: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
1: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
3: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
4: mejor. No, por favor, no, por favor.
1: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
5: Aquella nit al Tiffany's.
1: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. 25 anys.
9: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres, Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
10: Ràdio Capital.
7: 25

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Dissabte 23 toca una doble o potser triple final. Final de temporada, final de lliga i ja veurem si final d'etapa. Però la bona notícia és que el Girona encara depèn de si mateix per poder quedar-se a primera. Ho viurem amb l'ai al cor, els punys apretats i el culet també apretat. Però ho viurem a dia de partit. Dissabte, 23 de maig a les 9 del vespre, Girona, Elx. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. 23 de maig, últim partit de temporada, amb el suport de GCT+.
4: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
5: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro. Dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessible. Gaudeix del Xalaro. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
6: A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Tens calefacció de gasoil la casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio, gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo digo, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja has explicat.
1: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
5: Amb Joan Bosch.
1: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
9: Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11. 25 anys.
2: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys. Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
1: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i a la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Me dic Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale!
1: Que vagi
2: bé! Visca
1: l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.